0: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
1: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les quatre de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
2: Bon dia.
0: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
2: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 3:15 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones s'havien llançat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials i un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
0: I seguem parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
2: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaix, el Gremi de la Pagesia Catalana, la plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaix a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
3: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat i, dos, de quina manera es compensa totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí.

0: d'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
1: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas, amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
2: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
1: Adéu, bon dia.
2: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
3: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tram camp per licitar les obres al setembre.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
2: Anava a dir que és tot un col·laborat, ho he dit, tot un col·laborat el del Tramcat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona ens sentirem parlar durant sí. aquests mesos, perquè encara la cosa torna.
3: Sí, sí, va per llarg, va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 convois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic sí? de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
2: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que vinguis. Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
3: Ah, d'acord. Ja ho intentaré.
2: A veure si així els incentivem perquè guanyin.
3: Exacte.
2: Marina, moltíssimes gràcies.
3: Fins a tu, ara. Fins ara.
5: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis, per si en voleu esperar, no?, a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots els mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important. És una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs òbviament és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant. Posem un exemple per a la supervivència de la llengua, del català.
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar, doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar, t'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no passa a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat doncs, formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no, perquè a Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat. Perquè, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador. Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia, però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, no sé, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat, doncs, lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que primer, la primera batalla que hem hagut de guanyar o que estem intentant, doncs, guanyar-la, és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni. No qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació, doncs, d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació, és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluards són precisament la premsa de proximitat.
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis, i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament de manera periòdica quan ha emergit una nova plataforma o un nou mitjà o, doncs, això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs a les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix. A l'estat espanyol, als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix, doncs, les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó d'historiador, doncs que aquest aquesta pregunta que em acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment doncs, allò que dèiem el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosiquet.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajuda a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Cabrossos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santana a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntalant bàsics de 9 amb perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santana i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Sal, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona Diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella dels Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava 2 intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca que podrien provar el 3 de 10 en folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada de Martyrs Street a Vilafranca del Penedès, una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataronina va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de 6. La presentació oficial de la colla no va arribar però fins a la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 amb el Pilar i el Pilar 4 aixecat per sota, portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
6: Sí, la trajectòria de colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
5: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana a les places, hem posat la gent de castell els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol, pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant en són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis, són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Friki Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana, o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Friki Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Friki Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus de David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones, en part sí, en part no, perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant, el que donaves per feta no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem, o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
3: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
2: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase, és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo. I és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist

0: Ho han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs, amb l'estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
1: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit ens comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els canvia fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
0: En els dolents.
1: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
0: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula en format col·leccionista a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani
1: i la Mercè.
0: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
2: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent. Don't be afraid, don't be afraid.

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Subdragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu.

Segur, segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona molta excusa sempre per escoltar George Michael.

0: També era l'any 90, jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent, jo és que estic indecisa, no sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten del llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un Amon de Tebes va dur a terme un viatge literari i comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceron mamut, sempre, sempre.
1: Sempre. Faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona, ja t'ho dic.
0: Sisplau.
1: Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Us ara t'ho anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, si no viatjaven per ple de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, aquí ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, eh? Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a...
1: Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però sí, la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no?, les hores de l'Obert per vacances, l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, clar, igual a la tarda està a casa tranquil·la. Però, sí, al matí.
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que et mona.
1: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Abraçada forta. Fins ara.

0: I així tanquem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A partir de les 10, més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Sabies que...
6: L'aire condicionat, una innovació essencial a la vida moderna, té una història fascinant que va començar a principis del segle XX. Va ser inventat el 1902 per Willis Haviland Carrier, un enginyer nord-americà, per resoldre un problema d'humitat en una impremta a Brooklyn, Nova York. L'alta humitat estava afectant la qualitat del paper i la tinta. I Carrier va desenvolupar una màquina que no només refredava l'aire, sinó que també en controlava la humitat. Aquest primer sistema d'aire condicionat feia servir uns petits tubs refredats amb aigua per deshumidificar l'aire, cosa que millorava considerablement la qualitat d'impressió. L'impacte d'aquesta invenció es va estendre ràpidament més enllà de la indústria de la impressió. A la dècada del 1920, l'aire condicionat va començar a ser utilitzat als cinemes, proporcionant una manera d'atreure els espectadors durant els mesos més calorosos de l'any. Això no només ha augmentat l'assistència a les sales de cinema, sinó que també ha establert la pràctica d'anar al cinema per refrescar-se. La tecnologia de l'aire condicionat va continuar evolucionant i es va tornar més accessible per a llars i oficines. Actualment, els sistemes d'aire condicionat són essencials no només per al confort, sinó també per a la salut i la productivitat, especialment a regions amb climes extremadament càlids. A més, els avenços en eficiència energètica i tecnologies ecològiques fan que els sistemes moderns siguin cada cop més sostenibles.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Per ara, una nova avaria a la CGT a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura, està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: clar, això està bé, eh? Fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients també, eh? Que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou. Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no?
0: Sí.
1: I anar a voltar, d'alguna manera. Sí, sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga, és el de Arribar i ploure, surt en mil sèries i pel·lícules,
0: sí,
1: exacte,
0: sí sí, sí,
1: sí,
0: sí,
1: actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies, doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge, des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps que si ets
0: improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança, però improvisat
1: doncs, sí,
0: amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà... Mala cosa, no?
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, tenim un viatge pendent, plegats, així que des d'aquí et dic que l'acabarem fent. Sí, sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última
1: hora? Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré a alguns d'aquests raconets secrets que acostumo anar jo amb la camper, per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí, amb la camper, sí. Aquí no,
0: clar, clar,
1: que sí.
0: Clar, aquí sí. Deixaré... El Ricard deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixaré que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira.
1: Sí,
0: també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica que ens diu: jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: correcte,
0: un lloc on quedar-te.
1: Sí, sí.
0: I això,
1: com
0: clar...
1: un cargol.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí, la casa a l'esquena, sí, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a males, doncs pots fer-hi nit i tens la teva microcaseta, sí, sí. I, escolta'm, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, Uber per vacances. Avui estic arenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Va ser molt bonic, el millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la sí. Pilar té 72 anys i sí. aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic
0: i
1: més
0: tant.
1: Una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar, va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
0: Ostres!
1: Des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar sola amb un amic.
1: Sí, clar, i estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, sí, sí, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí, sí, sí.
0: Fantàstic, ostres, que xulo, i segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí,
0: normal.
1: Sí, ens explica fora d'àudio que sí, sí, que realment ho té molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació, o diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, sí, sí. O estigui disponible, aquest és un altre.
1: Exacte.
0: Però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant massa més cosa del que es voldria a vegades, però sí, sí,
0: sí,
1: tenim una sobreinformació.
0: Sí, sí, sí, potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet. No?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, Vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dreta, 5 esquerra i la finestra i a veure on em porta. I és espectacular, va. Us ho recomano que ho preu algun dia.
0: No t'ha passat mai res que no te'n penedeixes, vaja, quan
1: no,
0: ho has fet, eh?
1: No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo sí. Tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes. No dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi, és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto dedicat al món camper, mai he tingut problemes així, però això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es noti mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, no, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc que tu tens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home,
0: jo he de saber.
1: Home, fantàstic, fantàstic.
0: Tu doncs, coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: Bé, sí, doncs s'ha sí. De saber això, perquè la Pilar ronda per allà
1: i
0: estaria bé conèixer aquest raconet.
1: Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric, sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara.
4: Que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa...
0: Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
10: Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb calor. La temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això, doncs, pot ser millor o encara millor.
0: Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passa amb molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
10: El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i veure on necessitats generar, i també, bueno, el que deia, que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui mateix que en les temporades anteriors.
0: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
10: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests puntuals que són extraordinaris, que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada, i si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi, doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
0: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
10: Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa, doncs per poder veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar, una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser el resultat de que, bueno, que de començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que com deies tu, els caçadors d'eclipsis, o la gent que el tema de l'astronomia doncs és un apassionat, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
0: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
10: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, com ho dic, és familiar. O sigui, és un turisme eminentment amb criatures, les platges ajuden, les sorres també, la sorra també ajuda que puguin esplayar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu o activitats de muntanya. És a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden elaborar-se.
0: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
10: Al final aquí el que ve no només és en època d'observació d'aus, que ve un perfil molt tècnic de gent que amb el, ho ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i altra cosa és venir amb la família, i a més altres ho comparteixen, continuen anant amb la família i a més a més doncs poden desenvolupar el seu hobby. Llavors tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la pròpia de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
0: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar, més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
10: Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar, ja que quan vas en família i et desplaces és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, la meva autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs ens apoderem aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta d'aquest el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
0: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
10: I en aquest cas, nosaltres tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, bueno, quan funciona, funciona, i quan no funciona. El bo seria que es poguessin desplaçar, la gent es pogués desplaçar a través de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb la qual conseqüències del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
0: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
10: Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això ho hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller, no? Hem de treballar perquè tota aquesta mena de tot el turisme, tota la mobilitat no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
0: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot, des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
11: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta ens dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
0: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
1: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània o la tortuga de... Exacte, la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem a detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, a tocar del riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs una pista forestal aquí just al banc on seiem. Però, tot i així, les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Medi Ambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que, malauradament, es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de La Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
1: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però sí. Què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès, obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar, i per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
1: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat. Entenem, però, que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, ahir, per exemple, aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això, llavors la gent rural estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i, per tant, a les primeres hores del matí podem fer amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor, parem maquinària per evitar qualsevol problema.
1: Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, salto una miqueta el guió per preguntar preguntar per l'actualitat, no?
0: Sí,
1: aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquesta arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua a Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada i la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles urbanitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que, clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat, és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
1: Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs, tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i demés, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
0: Escolta,
2: i realment per això... Digues, perdona.
0: Sí, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
2: Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits. Doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
0: Et cap a la mà.
1: L'entorn... I en l'entorn on som ara, es podria veure? És a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat. Aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol, i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
0: Que té la closca té la closca com a groguenca.
1: Això
0: és directe.
2: Sí,
0: té la closca,
2: sí.
0: Té la closca groguenca, pot ser, estic veient fotografies.
2: Ah, exacte, molt bé. La tortuga mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca, que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-la, sinó que quan ja viuen al bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentiu un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
1: Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia. Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: No, són herbívores, no mosseguen, no? Patrici, és que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
1: Sí.
2: Ah, perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un, diuen, un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
1: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los-hi, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i de més, el millor és 112 sempre.
1: Quantes n'heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
1: Ostres, això són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill i, per tant, que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada i, per tant, aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors, el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors, són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
1: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les i sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp i a mesura que les vas trobant mires la codificació, el pes i de més i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment no les tenim controlades.
1: T'anava a dir això i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Perquè per sort poquetes.
1: De microxip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En alguns casos es podria fer, per exemple amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa perquè la zona la tenim molt ben pautada i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts i van sortint tortugues. Evidentment no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
1: Quin és el temps que hauria de passar per dir que almenys a la Conca del Gaià on vosaltres esteu treballant aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a la illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
0: Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
2: Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant. I sobretot el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindre el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
0: Fa respecte que sigui groga, Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
2: Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres que dius perilloses. Bueno,
0: se fan les perilloses, no? És
2: com exacte, molt bé.
0: Està ben pensat.
2: En aquest cas seria segurament més tema de camuflatge, perquè clar, si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
0: Que guai.
1: On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
2: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
1: Sí, allò de que la tortuga és lenta, re de re, doncs.
2: Re de re. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se's van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles, a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i de més, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i de més, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per espècies com la tortuga.
1: Héctor, una última pregunta perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per les tortugues i per altres espècies, també.
2: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs, fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
1: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres, com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ai. Recordem, Núria, sí, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent, bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
0: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombar de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili, Altafulla.
1: Que vagi bé, a reveure.
0: I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops, els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un prat de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de gram a l'Empordà.
5: El gram és, com vam escriure en el llibre aquell, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fulles, les seves flors, les seves arrels, i creix a sediments tous. És a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'escala i Roses.
4: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de gram més importants del litoral peninsular i mediterrani. Un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrània.
5: Mira, la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor, de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé contínuo entre l'escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
4: I dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
5: Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. Tu imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no, no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego, no? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues, trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla, que no hi ha on amagar-se.
4: Els científics tenien clar que al Gram hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gram.
5: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació de Life i té el seu origen en el projecte Sèpia, perquè quan fèiem el projecte Sèpia els pescadors ens deien: escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé, i estaven molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu al Gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, pues vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 caducs. Els caducs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surten a menjar i se fica dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li van fer en un ceramista de Fonteta, que a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula, perquè va investigar quina era la forma original dels cadups aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que dona més resistència i

0: de manera metodològica.
1: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de gram.
0: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter, ha aconseguit uns diners de Next Generation, i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels Parcs Naturals dels Aiguamolls i altres coses, doncs també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP, i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina la nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat, i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
1: Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
0: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Bueno, primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, que és el que menja a les baies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la baia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs caducs i altres que es van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, això en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sobre el caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... mentre que els altres potser eren més ferèstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
1: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més belles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure de tots conservar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
3: Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant, des de Ràdio L'Escala amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem amb connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no?, que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
4: Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu, i que durant 4 dies, doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats en una part molt, molt important, així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
3: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no?, a Blanes.

0: Avui des de l'últim dia tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és a l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes, i als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
1: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions, tenen una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen, i és una, no sé, a millor és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix, i pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
0: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
2: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions, amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
0: Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba la gira Els 40 Summer Live, amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar allà al Festiuel també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui, us ho recordo, dia 27 de juliol, a les 10 de la nit, a l'Alpassa de les Comunitats Autònomes, al passeig Jaume I de Salou, i és gratuït, així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
2: Doncs mira, i això que només és dilluns, i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
0: Ben plena, ben plena.
2: Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
0: Adéu, fins demà.
2: Fins demà.

0: Viatjarem cap a Mallorca amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta amb els Changuito. Però de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
1: I no a l'altre costat del Toll.
0: Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
1: Sí, tot i que diu-ne l'aixafogó que tenim ara, eh?
0: Sí, ja comença un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
1: Mira, ens queda un dia i mig de marge. O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
0: Un dia i mig, què vols dir?
1: Que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb onada de calor.
0: Bueno,
1: onada no, però sí que tenim pujat temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
0: forts.
1: Sí,
0: no m'agraden aquestes notícies que em dones.
1: No, però no. T'hi dono moltes de bones, també.
0: Sí, sí, sí. Vinga, ja és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
1: Doncs mira, en Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
0: Ah, mira, doncs també està bé.
1: Sí, sí, molta gent es està explicant en aquesta línia, de planificar, però després un cop estàs allà, escolta, tu tirant milles. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Riel, que és un dels mapes, així que des d'aquí salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies d'editorial Alpina. També a Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet, així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país. I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, Sara, cosa de l'edat, que cada cop els necessito més organitzats?
0: Ah, pot ser. Pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagis a la cosa estricta d'una agència de viatges, no? Tu pots
1: muntar
0: individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra.
1: No, sí, sí, de fet, els viatges, mira, i les rutes, sí. Jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. Ah. La primera, quan les prepares, la segona, quan els fas, i el tercer, quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que després facis el que vulguis, és molt maca, anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge, ostres, això és una part maca, també.
0: Mm-hmm. Està bé aquest híbrid, Jo crec que la gent és molt assenyada, no? I tiren cap a l'híbrid de mig planificat, però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar. Perquè, clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses, ja que estàs en el lloc, i dius, ei, tranquil·litat.
1: Sí, i aquí faria dos matisos, una cosa són vacances i l'altra viatges, no? La meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però calen a vegades una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
0: Sí, sí, sí, sí, és veritat, doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella, molt bé, molt bé, molt bé. En fi, ens quedem amb una campera, és tot més fàcil, però, eh?
1: Sí, sí, sempre, bueno, com imperparme vaqueja dies, com bruca per casa, com sempre, ja ho saps.
0: Enric, alguna cosinha més que diguin els oients, el tema de demà...
1: Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Dic jo que demà vinc amb freaky time, podríem dir.
0: Sí, faràs com un mix.
1: Sí, ja veureu que el reel és una mica freaky pels que els agradi... Bé, ja ho veureu, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
0: Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
1: Salut, bon dia, fins demà.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Deixem començar la setmana l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent la verema més temprana de Catalunya, a Raïmat. I també us explicarem que és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Tot i això, una nova avaria a la C-16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions. També encara ara, a la P-7, hi ha retencions a Montmeló per un vehicle que ocupa el voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R-13, l'R-14, l'R-15, l'R-16 i l'R-17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. Hi ha més un incendi proper a la infraestructura està interrompent la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització l'OCDE i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des de Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el seu suport a la consellera. El president ha remarcat que s'investigarà que ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament a algú les reprovables.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó d'aquesta tarda abans de demanar la seva dimissió. I un total de 84 municipis, 12 comarques, afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C-14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats, volíem dir 5 turismes i també una motocicleta, va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes d'aquest accident. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 39. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
3: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
2: Qui omplirà la galeria de mil moments.
3: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
2: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
3: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
2: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
4: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
5: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. Com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
6: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarca se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això en el fons és meravellós. I és que en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern, al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys. I també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat. El viatjar amb aquell dipòsit de tàmpax, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal si no veies bé, si tenia tot era la menopausa. I clar, amb aquests principis no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar, i ha de canviar perquè si sents que la menopausa hi ha 100 símptomes, i aquí el nom és important, símptomes, diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat, no hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvien moltes coses. Per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències, i les més joves doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat, i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa, i nosaltres des d'aquí volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el monstre, un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial, i sobretot la més important és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
7: Fogots amb Charo Sebastián, el podcast sense regles.
6: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
8: No, però està bé.
6: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que està jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada, i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja, ara he perdut el full del Chivato, però que en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, Madres e Hijas, un llibre que jo us recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la llibertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo Vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swing. I el que ens porta avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
8: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica.
6: Honesta.
8: I tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta,
6: tan
8: ricament,
6: eh?
8: I tant. I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial, és a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
6: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça, que és que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100.
8: Sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
6: no
8: vergonya.
6: No els hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
8: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, clar, quan en realitat un símptoma és una indicació indica una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
6: Gràcies.
8: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no, o sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
6: D'alta baixa.
8: Aleshores, doncs, aquest és ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
6: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
8: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
6: Ah,
8: no, no podem.
6: La hem,
8: la podem té un component de llibertat.
6: Sí.
8: I hem és un imperatiu. Eh? I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, no van dir que la menarquia és una malaltia exceso hormonal,
6: sí,
8: que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, doncs quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis, no?
6: Sí, era pitjor el remei que la malaltia, no?
8: Que la malaltia.
6: De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim, que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla, que encara no en tenen, saps?
8: Sí.
6: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
8: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no?
6: Sí.
8: O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran, perquè amb tot aquest, o sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia: et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins no sé on, imagina't quin horror. I tal, i sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, i aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci, perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir: bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove, eh? I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen: ostres, jo
6: sí, estic encantada.
8: I de fet, doncs, ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
6: Sí, bueno, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
8: Sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de les postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes, i les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering, i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has d'aprendre perquè és una incitació a dones o homes, per les dones que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses poden passar-ho molt malament.
6: Ja, atien la por prèvia, diríem.
8: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a l'enfermetat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no, o sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren-te això que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
6: O sigui, ara que deixis
8: quan el deixis, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
6: Oh, i els granets els de la regla!
8: I teníem tot això. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa i tal.
6: Sí, sí.
8: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
6: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
8: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
6: Sí.
8: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
6: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més?
8: Des del començament.
6: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també sí, en el sí. mateix sac? Sí, els sí. donem?
8: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
6: Per compensar, diríem, la
8: però ara, en aquests moments, que a més, en un país com el nostre, que tenim les tasses de reproducció més baixes del món, no?
6: Sí, sí.
8: O sigui, jo
6: era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí, sí. Lo del 1,3 algun dia sí. Algú m'ha d'explicar.
8: Un terç entre 3 fem una criatura.
6: Exacte, dius. Això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què es calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
8: Bueno, jo crec, jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, cherche la raison économique.
6: Sí.
8: No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments sí. i tot això, jo mentrestant vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
6: Sí, eh? Sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
8: Sí. La Northrop diu que el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista, no sé,
6: tant
8: a l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repente, doncs, apareixes tu i fixa't que les dones diuen: "Jo ja no dic, jo ja no em callo. Jo ja faig el que em dona la gana. Jo ja dic el que penso."
6: Bé, jo és que t'anava a dir, jo, per mi personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo hi ha un moment que quan després dels quatre fogots i de l'insomni que dius "no lo llevo bien controlado esto", et poses una mica la vida per Montera, allò que diuen los castizos, no?
8: Total.
6: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a anar a manifestacions que no havies pogut anar. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
8: Clar.
6: I dius, això és meravellós. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
8: perquè, bo? Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
6: No.
8: O els viuré com amb una edat de la renovació? No? Hi ha un diccionari àrab,
6: sí,
8: que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
6: Sí, sí, ho vaig estar llegint
8: això,
6: en el teu llibre.
8: Un diccionari àrab,
6: sí, sí. Bueno, perquè el món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
8: I del
6: manera
8: que ens pot ensenyar.
6: Sí, sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40, allà encara respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, en l'arquitectura.
8: Sí, sí.
6: Vull dir, encara podem...

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Us parla Víctor Asensio. L'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou alumnat del curs 2026-2027. El centre ofereix formació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir les certificacions corresponents. En el cas de l'anglès, l'oferta inclou cursos des del nivell bàsic A1 i A2, passant per l'intermedi B1 i els dos cursos del nivell B2 fins als nivells avançats C1 i C2. En francès, els alumnes poden formar-se des de l'A1 fins al C1, mentre que en alemany l'oferta inclou els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. Els cursos oficials es desenvolupen entre setembre i maig i permeten acreditar progressivament el domini de l'idioma. Les persones que ja tenen coneixements previs poden accedir directament a nivells superiors mitjançant el test de nivell en línia. I ja es pot reservar la samarreta de la Festa Major del Prat, impulsada pel NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat. Amb el lema «Visca la Festa Major del Prat», esdevé la primera samarreta oficial de les festes. Té un preu de 10 euros més despeses de gestió i es pot adquirir a través de la plataforma Entràpolis, seguint l'enllaç que trobareu a les xarxes socials del NUS. Un cop feta la compra, s'enviarà un codi QR al correu electrònic que servirà per recollir la samarreta el dia 19 de setembre a la seu del NUS, a la plaça de Xavier Ruiz. Podreu recollir-la d'una del migdia a 8:15 del vespre.
1: Esports.
0: I pel que fa als esports, Òscar Martínez ha obtingut la plata en la prova de 10.000 metres marxa al Campionat d'Espanya d'Atletisme celebrat a Màlaga. El pretenc de l'equip L'Hospitalet d'Atletisme ha aconseguit una marca de 39 minuts, 3 segons i 59 centèsimes. Martínez obté així el subcampionat i registra la seva millor marca en la prova. D'altra banda, Adrià Fernández es fa amb el bronze en la prova de 5.000 punts en el Campionat Europeu de Patinatge de Velocitat, sumant un nou metall a la plata que ja va obtenir en els 3.000 relleus. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de 12:15.
2: Molt bé, va. Vinga,

0: ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida,
1: no dona
0: per fer
1: la
0: tot
1: vida,
0: això.
1: No.
0: Bueno,
1: no.
0: Si a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. I llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos,
1: sí, sí,
0: una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
1: Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones, perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut amb comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres, és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin la, com un camí que diu, com un camí alegre pel que per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si em quedo embarassada, per si, és a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força fa por.
0: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones. Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
1: Jo, el juliol, en faig 80.
0: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o, saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
1: Sí, jo crec que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall, som dones que estem tractant de crear una... hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat, i jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra, no?
0: Sí, cal que surtin més, però,
1: Sí, n'hi ha moltes, eh?
0: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
1: Sí.
0: Saps? Vull dir, encara les noies... Sí. Més joves van copant els... que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
1: Ells han ocupat sempre.
0: Dir,
1: sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, diem, una bellesa 8.0, no?
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, o les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem
0: inventant,
1: no? Reinventant, no? I està bé, tampoc hi ha normes, no?
0: No, sense regles.
1: Com hem de ser, no?
0: Sense
1: doncs
0: regles.
1: Com vulguem, no?
0: Sí, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa, i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
1: Sí, sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè és clar, hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
0: Sí.
1: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
0: Sí, a mi em va coincidir.
1: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens o no tens parella, estàs de la parella fins aquí o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... Mm-hmm. És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
0: sí,
1: que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política social, econòmica. Mm-hmm. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època, i hi ha una cosa molt clara: els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomni té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones, té que veure amb què doncs tens aquesta preocupació i tens l'altra, i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia com una vella capa tot lo tapa. Llavors tu vas al metge, que vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa, no? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
0: Clar, és una...
1: Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és lo fàcil, no?
0: Clar.
1: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció amb una pacient seva, una dona gran, i un dia de repente la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella al final li va dir: escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara de repente ha passat alguna cosa a la teva vida, li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu: sí, m'he separat, no?
0: No? Sí, sí.
1: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no? I per tant la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
0: Sí, ara t'ho anava a preguntar. Sí. No, digues. La revista mèdica de Lancet va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa, i tu vas escriure un comentari que deies: teníem raó. Explica'ns què és,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, aquest article l'he portat aquí, és aquest. Diu: teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
0: Vale.
1: O sigui, aquest és un dossier que ha fet The Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest ell diuen: és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
0: Uh-huh.
1: I una de les coses que diuen, que l'he portat aquí, deia: les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient que tenen que d'hormones que tenen que ser
0: reemplaçades,
1: estimula les actituds negatives cap a la menopausa i el seu estigma.
0: Veus?
1: I per tant, i en aquests articles ells diuen: ens hem passat tres pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima, diu ells? Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és: les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
0: Sí, clar.
1: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons, eh? I clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, eh? Que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
0: Però és que també canvia el dels homes.
1: Home,
0: és que clar, l'andropausa, ara, d'aquí no res, ho començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa, no els hi baixa tan en picat, però perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
1: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva

0: meitat
1: a la tercera edat,
0: a la bellesa, no? I és clar, i jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que, o sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
1: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I en canvi tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
0: a un bar.
1: Tots són dones, Anna.
0: Estan
1: totes encantades, eh?
0: La Isaac Dinesen deia, sí, les mujeres juntes se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà, sí, rient. Allà, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
1: Això és veritat.
0: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
1: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
0: Comunitat.
1: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre
0: l'associació de veïnes del,
1: sí,
0: barri,
1: l'associació de dones, més igual el gimnàs, el club, sí, sí, de lectura, sí, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
0: Jo copats
1: hi havia un home, un club de lectura, sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
0: Totalment,
1: no? Sí. Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig, què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
1: Ah, que maco! Que maco!
0: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
1: Ha passat a la història, sí.
0: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia, no? Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
1: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules d'Anna Freixas ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
0: Moltes gràcies, ha estat molt a gust.
1: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries i, com es diu, parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enrique.
2: Hola.
1: Qui és la Marina Enrique? La Marina Enrique és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friki de les sèries. No ens enganyem, és una friki.
2: Ho soc.
1: Vinga.
2: I encantada.
1: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet, sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara d'alguna cosa acollidora, no? Són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
1: Manteta!
2: La manteta, el jersei, avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
1: Amigo.
2: Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tot aquests elements.
1: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser

0: Si no, hi ha moltíssimes, llavors, bueno, jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja, ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
1: I tant, qualsevol
0: cosa. Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil, a gust i això que hem dit, no?
1: Top
0: somriure.
1: Manta. Ah, no, bueno, Top Cozy, Top Manta
0: top
1: és una altra cosa.
0: Bueno, Top Manta...
1: Sí.
0: Podria ser.
1: Vinga.
0: La primera per mi és Les xiques Gilmore.
1: Hombre,
0: que Gilmore. Ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, tot, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
1: Vinga.
0: I sobretot el que m'encanta de Les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
1: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic
0: bueno,
1: aquí més.
0: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors, bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors, seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
1: Ah, bueno, sí, sí, Virgin River.
0: És... Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
1: Oh, ese dron.
0: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, que i té el mateix element, un poble molt reconeixible. Aquesta, el cas, la protagonista doncs ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir i troba ja en aquest poble doncs el seu
1: racó, no,
0: el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana. I doncs hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur
1: com es diu,
0: que són...
1: En castellà no es diu així, es diu
0: Un lugar para soñar, és
1: això,
0: veritat, perdona.
1: Un lugar para soñar.
0: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
1: Venga.
0: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
1: Escolta,
0: coses.
1: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
0: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria, sí,
1: molt,
0: sí.
1: Molt,
0: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
1: Ah, sí, és
0: saps?
1: Veritat.
0: També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé si la gent li agradarà, però passava Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
1: Ara ja...
0: Estava espanyolitzada, però...
1: Animals també és cozy.
0: Ahir voy.
1: Ah.
0: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
1: Vinga, fes,
0: i després ens anem a
1: les
0: següents.
1: Com si ens pagués Netflix.
0: Bueno, si vol.
1: Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
0: Una altra que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit,
1: vale.
0: Coses agradables,
1: happy.
0: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda. Es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses Històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà. Aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt. I el mateix, jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans.
1: Sí, diríem Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
0: Sí, igual a la sèrie que m'agrada a mi.
1: Igual a la sèrie de Marina.
0: També veig altres coses més dures,
1: sí, segur,
0: però,
1: segur.
0: Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
1: Oh, meravella!
0: Que ens encanten a tots. I ara aquest estiu TV3, 3CAT, perdó, ho va fer molt bé, i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
1: Ja era hora,
0: i jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
1: Sí.
0: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
1: Que bona, meravella.
0: Aquesta està Filming també, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que deien, verd, aquestes d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
1: Llavors, veterinaris...
0: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
1: Sí.
0: I són els anys
1: 30... És preguerra.
0: És preguerra.
1: Preguerra.
0: Preguerra, guerra. Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una sí. família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
1: Sí. El fill és un dels fills dels Darrell.
0: Correcte. Llavors, això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
1: Quina meravella. Molt recomanable.
0: I
1: senyores,
0: aquesta,
1: molt.
0: Si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no, no, no té paisatges de Canadà, no
1: bueno,
0: té res.
1: Té
0: és Grècia. I llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
1: Sí,
0: i no,
1: també.
0: Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
1: bueno,
0: principi.
1: Està basat en un gran llibre, també.
0: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que
1: mi
0: és
1: família,
0: el de Gerald Darrell, sí. que home, és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
1: Sí, sí.
0: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
1: i
0: són
1: un
0: divertidíssims.
1: En grec.
0: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
1: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
0: Meravellosos.
1: Marina, queden escats vale. dos minuts fent-nos una llista top.
0: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció
1: vale,
0: que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
1: Ah, això ens agrada molt.
0: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, molt bé, sí.
0: Vale? Seria
1: el
0: aquest
1: podcast,
0: estil.
1: A més.
0: El Hombre Infiltrado, que també. També ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí.
0: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
1: fantàstica,
0: aquesta tothom la coneix.
1: És com es deia la senyora...
0: Fletcher.
1: Fletcher.
0: Monk, és una altra també fantàstica,
1: sí.
0: que també seria aquest estil, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
1: Ho deixem allà.
0: I ja està, top 5 per mi, Les xiques Gilmore, si no les heu vist, Els Darrell, Totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Meravella.
0: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
1: Doncs ja veieu, cozy, hem tingut cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, fogots, el teu podcast sense regles, un tractament, el d'Aligo Difícil, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes. No quan et fas gran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat des del govern central.
2: La emergència climàtica mata i per això no basta con atender les conseqüències, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa també de les altes temperatures. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. Els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des del Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el seu suport a la consellera. Ha remarcat que s'investigarà què ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament alguns fets reprovables. I per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrers tallats i un altre a la Roca del Vallès, que deixa la via completament tallada. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges. A més, també és restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès, que ha estat afectada per un incendi proper a la infraestructura. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis també en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en el cas de les dones i en una quarta part en els homes. El programa postinfart funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix en controlar des de la primària si compleixen el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Notícies en xarxa.
3: És dissabte, 7:45 del vespre. En Biel, de 3 anys, vol una galeta. Després, una altra. I una altra, i després una més, i l'última, i la superúltima. I la Marta, la mare, diu, prou, no n'hi ha més. Ell plora, crida, es llança a terra i comença a donar voltes sobre si mateix cridant, galeta, galeta. Ella sospira i diu, ja està, una més i prou.
4: Ni mama, ni moma.
3: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de Ni Mama ni Momo. Avui parlarem d'una paraula que pesa moltíssim avui en dia, que són els límits, perquè posar-los no és dolent. I avui descobrirem per què no. Cindy, a veure, posar límits vol dir protegir.
5: Totalment.
3: Però per què ens costa tant avui en dia posar aquests límits? Què li passa a aquesta paraula que ens fa tanta por?
5: Ens fa por, aquesta és la clau. Ens fa por perquè o venim d'una criança, no?, on els límits han sigut com una baldosa a sobre que ens han fet no tenir opció, ens han oprès moltíssim, o bé tot el contrari, no?, ens han deixat fer amb una inseguretat que no sabem cap on anar. Llavors, per una via o per una altra, no hem sapigut com és això, la majoria de les persones, com és això de posar-ho d'una manera que cuidin, perquè els límits, com bé deia Sílvia, protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir, t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
3: I com ho fem per trobar aquest equilibri entre t'haig de posar uns límits per la teva seguretat, per la seguretat de tots, perquè t'estimo, i no ser extremadament permissius o no ser extremadament autoritaris. Mm. Aquest equilibri no té pinta de ser fàcil de trobar.
5: No ho és, com tot la criança, no ho és. Però sí que posar-ho consciència o pensar-hi sobre això sempre ens alleugera i ens fa fer-ho una miqueta més fàcil. Aquí és molt important entendre que aquesta primera part que deies, que el límit cuida, el límit protegeix, i entendre que hi ha tres factors que s'han de respectar perquè aquests límits realment siguin respectuosos. Si no, no és un límit, si no és una imposició o si no és un fes el que et dona la gana, no? Perquè un límit que no té en compte l'altra persona, que és només que vol controlar, el que fa és tu no m'importes, només m'importa el que jo digui. Un límit no posat o molt difuminat és un fes el que vulguis, quan el meu cervell no està preparat per saber com ho haig de fer, no? Perquè ningú m'ha ensenyat. Doncs aquí la clau està fermesa respectuosa. Jo sóc l'adult, un adult que acompanya, que t'ensenya, però sempre respectant-te a tu com a persona. Com a persona de 2 anys, 4, 20, és igual l'edat que tinguis, però ets un ésser humà que mereixes respecte i dignitat. Llavors, des del meu paper d'adult, dir-te quin és el marc de seguretat que ara necessites, fer-ho. Aquí crec que hi ha una cosa que ens ajuda molt, que és tenir en compte tres factors, no? Uh-huh. Quan parlem de límits, el primer que hem de pensar són els límits que protegeixen la integritat física o emocional. Integritat física ho tenim molt clar i no ens costa normalment posar-ho, no? Quan parlàvem abans de la gravació em deies, no? La cadireta del cotxe o el cinturó de seguretat. Aquests límits moltes vegades ens és molt fàcil posar-ho perquè sabem que això ha de ser així, és que si no les conseqüències poden ser fatals, no? Tenim un accident, surts i ho posem bé, o el casc quan portes la bici, t'has de posar el casc, punt, o no et deixo pujar-te 2 metres d'alçada perquè cauràs. I aquí no dubtem, som bastant ferms amb això, i normalment com ho tenim tan clar i tan interioritzat ho diem bastant des de la calma, això ha de ser així i punt, no? I està bé i t'estimo molt i
3: aquí sí que fem servir l'ipunt, eh?
5: Sí, bueno, és que ha de ser així a vegades,
3: sí, sí.
5: Però aquest ipunt no ha de ser així i punt, sinó és que com t'estimo i no vull que et facis mal, doncs ens l'hem de posar. Aquest ipunt vol dir no cal
3: no
5: donar més
3: explicacions,
5: no hi ha discussions, aquí no negociarem.
3: Una vegada més, parlem massa, no? Allò que dèiem els pares, no li has d'explicar tota la normativa de trànsit.
5: No.
3: Simplement has d'anar així perquè si no passa això. S'ha acabat la discussió.
5: S'ha acabat i entenc que no et pugui agradar. Aquesta validació de la que parlem sempre és molt important, no? Entenc que et molesti o mirarem de fer lo possible perquè no et molesti, però ha de ser així. Llavors, això, integritat física. Aquesta la tenim molt clara, mm-hmm. Jo crec. Integritat emocional.
3: Yeah.
5: Aquesta ja és una miqueta més complicada. Per què? Tornem a lo de sempre. Perquè potser no l'han tingut tant en compte quan nosaltres hem sigut infants, no? Integritat emocional té que veure... hi ha dues maneres de maltractar o de no fer allò que necessita un infant. A vegades podem fer mal a un infant no fent el que necessita o fent una cosa que li fa mal. Però és important saber que no fer el que necessita també és una manera de fer mal. Quan parlem d'integritat emocional, vol dir que no hi hagi negligència emocional. Negligència emocional és validar emocions, veure que necessites un espai segur on puguis expressar com et sents, no? I sentir-te segur. Després està el maltractament emocional, que és el ets idiota, no? Aquestes coses, ets inútil, i a vegades no cal ni dir-ho, a vegades simplement em desprecis, no? Amb comparacions, és que fixa't el teu germà ho fa i tu no, és que no pot ser una altra vegada, tot això al final són límits que hauríem de posar, de no fer aquest tipus de comentaris, no exposar els infants a aquest tipus de situacions i protegir-los. El segon aspecte a tenir en compte, que a mi m'encanta i a vegades no tenim tant en compte, són els límits que ens posen els infants. ¿Qué quiero decir esto? No, molta gent obre així els ulls, com? Sobretot quan tenen nens molt petits, com que els infants posen límits? Sí, i és molt necessari respectar-los. Mm. Són els límits que posen, per exemple, quan ens diuen no vull una abraçada o no vull fer un petó. No? Moltes vegades confonem... respecte amb ser afectuós. Ser respectuós o ser afectuosa, no? Quan hem vingut aquí, jo t'he saludat, què tal, com estàs? Estàs molt maca. I no ens hem fet dos petons, ni no. Ens hem abraçat, i hem estat educades les dues. Això amb els infants, a vegades no ho veiem igual. I quan anem a casa dels avis o anem a un sopar amb altra gent, fes el petó. I a vegades manipulem, no? Si no ho fem, marxem, eh? Oi, que la iaia es posarà trista. Fem aquesta manipulació emocional tan perillosa.
6: I els avis, diria, i els avis encara més o menys els coneixen, però això passa amb desconeguts, també.
5: També.
6: I si és una amiga de la iaia,
5: sí.
6: Ja...
5: Ja ni te digo, no, la Conchi. No. Que home. La Conchita vol un petó. Pues que la Conchita aprengui a regular-se i a no frustrar-se per una decisió d'una altra persona, que és el seu cos. Però això passa amb els avis que dius que coneixen i amb nosaltres mateixes. Acceptar que un dia no vol un petó. Que això ens fa molt mal. Perquè diem, no? L'altre dia en una sessió de pares em deia, vale, tot això amb altra gent, però amb mi no, que sóc la mare.
6: Imagina't.
5: No, amb tu també. Tu a vegades quan estàs amb la teva parella no et ve de gust o que et faci un petó o que et toqui i poses aquest límit, i no vol dir que l'estimis més o menys, vol dir que escoltes el teu cos, ets conscient, no? Que és molt important estar connectades amb el nostre cos i saps d'una manera, no? Aprendre a dir-ho d'una manera que no faci mal a l'altra, però ara mateix no em ve de gust. Aquí acompanyem els infants. Vale, no et ve de gust fer un petó. Com ho podries dir d'una altra manera? Què vols xocar? Avui ho dic per tu perquè veig que al final, els límits no hem de pensar que es posin automàtic, o sigui, no, el resultat no serà automàtic. Jo sempre dic, Sílvia, que acompanyar o criar és com plantar una llavor. És una llavor. Si jo vaig ara a una tenda, no, i dic, vull un llimoner, però ho vull comprar des de la llavor, i vaig a casa, la planto, me'n vaig a dormir, i el dia següent dic, vaig a fer llimonada.
6: No,
5: em frustraré.
6: Correcte.
5: Que això és el que ens passa moltes vegades als pares i a les mares, no? Ostres, i la llimona, però és que jo ja l'he plantada, i la llimona, no? I no, el que necessita és primer saber quines són els condicionants que faran que creixi adequadament. Quanta aigua, la qualitat de la terra, interior o exterior, i amb el temps recollirem el fruit.
6: I potser has de canviar de test i no passa res.
5: Haurem de canviar de test, que això són les pautes, que és diferent als límits, que això ja en parlarem. Uh-huh. Llavors, és molt important també respectar, és veure el que l'altra persona necessita. Llavors, que els nens puguin connectar amb el seu desig, no? I amb la seva corporalitat, és molt important respectar-ho, perquè després ens fem grans i després, si ens han manipulat molt emocionalment per ese besito que me tienes que dar porque si no me voy a poner triste, pues passen coses que segueixen passant i no aprenem a dir no i ens sentim malament perquè faré sentir malament a l'altre.
6: Clar.
5: Llavors aquí important respectar-ho. I per últim, el tercer punt a tenir en compte és els valors familiars, no? Quins són els valors de la família? Què és important per la nostra família? Què és allò important? Això és un exercici que fem molt poc. Quins són els meus valors? Perquè d'aquests valors, valors individuals, valors de parella i valors familiars, sortirà la coherència. Estic actuant en pro dels meus valors a casa? Què és important? El respecte. Vale. Doncs si el respecte és important, primer definim aquest respecte. Què vol dir ser respectuós? No? Sempre m'agrada plantejar-ho com què no passa dins una família on hi ha respecte. Quins comportaments no passen? Pues aquí poden, no? La gent pot dir, o diu a vegades, els crits, els insults, la manipulació, pues plantegem-nos. Ara mateix estem sent coherents i a partir d'aquí comencem a pensar com, no?, implantar tot això.
6: També abans comentaves que el límit també ha de respectar la persona que l'està posant.
5: Totalment, clar.
6: Que a vegades això se'ns oblida.
5: Clar, difumina, és aquesta polaritat que parlem moltes vegades de on anem a l'autoritarisme o anem a la permissivitat. L'altre dia en una sessió una mama em deia, no, clar, jo respecto molt la meva filla i el que necessita, li dono molta llibertat, no? I em deia, jo tinc al meu lavabo unes crametes, no? I un maquillatge i tal. Em va dir, aquestes crametes em van costar molts diners. Bueno, encara que no costessin diners, és igual, era una cosa seva. I la nena, petitona, va allà i juga i tal. I clar, la mare em diu, és igual, ja em compraré unes altres, no?
6: No passa res.
5: Clar, no passa res, perquè realment ella pensava que estava respectant el que la nena experimentés. Clar, si això va en contra del respecte cap a tu, no és respectuós. Quin seria el límit? Observo el que la meva filla necessita, li agrada tocar crametes, tal, llavors adapto això a algú que em respecti a mi, que respecti a tu i que respecti l'entorn. Llavors és molt important si ens parem, o sigui, aquest és un gran exercici per saber de límits, si ens parem i realment fem aquesta anàlisi d'aquests tres factors, em respecto a mi, em respecto a tu i respecto l'entorn, ja ens serà molt més fàcil.
6: Aquesta manera de posar límits s'allunya molt, segurament, de la que ens han posat a nosaltres com a infants. Què passa quan nosaltres, que ara som els pares i mares, ens trobem en una situació en què hi ha gent que no posa els límits de la mateixa manera, siguin perquè és més grans, avis, pares, etc., o sigui perquè és una família que decideix posar-ho de manera diferent. Quan hi ha aquest conflicte de diversitat d'opinions en com posem els límits, o hi ha diferents nens amb diferents límits, com ho gestionem, això?
5: Mira, tota manera diferent de fer és una gran riquesa i una gran oportunitat de veure que al món hi ha diferents maneres de pensar. Tenim la sort que en la primera part de la vida dels nostres fills i filles nosaltres som el seu referent i és molt important el que nosaltres pensem. Llavors aquí jo sempre dic mantinguem la calma. Si la persona que posa un límit molt allunyat o no posa el límit molt allunyat al que nosaltres considerem molt important, el que podem fer és comunicar-ho. Comunicar-ho amb tot l'amor i la compassió i la tendresa possible. Els nostres avis o els nostres pares han tingut una vida molt diferent a nosaltres, no han tingut la informació que nosaltres tenim ara i ho han fet tan bé com han sapigut, no? Això que diem sempre, sí. Ho han fet tan bé com han sapigut. Llavors, poder dir-ho des d'on ho diem és molt important, no? Poder dir-ho amb fixat, no? Això és important per nosaltres, a veure si podem canviar, no? Si és el temps de pantalles o el que succeeix
6: amb els petons,
5: o amb els petons, llavors comunicar-ho. A vegades no serveix de gaire.
6: Yeah.
5: Llavors, aquí el que hem de posar és una miqueta de balança, no? Poder parlar amb els nostres fills i explicar, mira, he vist que l'àvia ho fa d'aquesta manera, jo ho faig d'una altra. No desmereixent o no parlant malament, evidentment, dels avis. Explicant la nostra manera. I posar aquesta balança de què pesa més, aquesta petita cosa que no ens acaba d'agradar o el temps de qualitat que passen amb ells. Llavors, rebaixar una miqueta i si veiem que hi ha alguna cosa que no ens agrada que està passant i posem molt més valor amb el temps que passen amb ells, tenim l'oportunitat de després a casa que sigui un lloc d'aprenentatge i de veure diferents maneres de fer-ho i reflexionar sobre això.
6: Molt bé. Què passa amb el poder? Perquè sovint, no, es confon una cosa amb l'altra o creiem que perdem poder amb un límit o amb altre. És una paraula que també no agrada massa.
5: Sí.
6: Poder, autoritat, límit.
5: Clar. Evidentment, com diu la peli, un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Tenim un poder relacional envers els nostres fills. Aquest poder ha de servir de guia, ha de servir de protecció. No? Llavors, moltes vegades, la majoria de vegades, el que xoca més amb l'educació és la por. Ja sigui por a que el meu fill em prengui el pèl o por a que pateixi. Llavors, això és el que ens fa anar de l'autoritat, perquè una família no és només autoritarisme o autoritària o només permissiva, és que durant el dia parecemos, no?
6: Sí.
5: I avui m'enfado molt i estic molt així i després em sento malament i et deixo veure la tele, tot i que sí, entre setmana no veiem la tele, però com t'he cridat, va, pobret, no? I anem, fem una mica ping-pong.
6: És molt difícil ser coherent.
5: És molt difícil, és molt difícil i sense pare. Vull dir, a la vida en general és difícil. El primer pas és saber com ho vull fer, no deixar-me anar amb la inèrcia, no? L'important és que entenem que nosaltres acompanyem els nostres fills, anem amb ells, no contra ells. No és una lluita. Jo vaig amb tu, no haig d'estar ni a sobre teu ni sota teu, vaig amb tu al teu costat i t'ensenyo de guia. Sempre els dic a les persones que venen a la sessió que s'imaginin que de cop i volta estan a la faldilla d'una muntanya, no? Estic a la faldilla, i vaig tot equipada per començar a pujar aquesta muntanya i apareix una persona al teu costat i et diu, soc el teu xerpa, no? T'ha tocat que sigui jo, no pots escollir una altra persona, i anem a pujar la muntanya, aquesta muntanya que es diu vida, en realitat. Llavors, tu el que necessites és una persona no que t'estigui manant, no trepitgis aquesta pedra, fes això ràpid. Clar, tu aniràs pujant la muntanya, aniràs visquent amb por, sobresaltat, ostres, no estic gaire segura, què li passa a aquesta persona, no? I als nens petits encara és més perillós perquè... aprenen a com és la vida, no hi ha aquesta capacitat de reflexió. I tampoc voldràs una persona que t'acompanyi a pujar aquesta muntanya en, ai, no sé si ara haig d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Ai, aquest riu, que perillós. Pues jo aniré cagada. Aniré cagada. Llavors, val més anar a poc a poc, amb seguretat, mostrant, no hem d'estar a sobre dels nostres infants, sinó ensenyar-los a viure. I no hem de tenir por, perquè els nostres fills i filles aprenen el que està bé i el que està malament segons el que nosaltres els permetem fer o deixar de fer.
6: I quan hi ha un desbordament, un pollastre, un, ja tots sabem, aquell moment... donar voltes sobre si mateix, etcètera. Traure
5: mocs, no? La niña d'exorcista. Les babes.
6: O pega, no? A veure, què passa en aquest moment? Com ho fem perquè els límits no se'n vagin a campistraus?
5: Vale. El primer de tot és intentar no controlar la situació. És a dir, ja, no? I què vol dir això? Vol dir que tu en aquest moment, quan hi ha un desbordament emocional, allò que dèiem de la tapa aixecada del cervell, això vol dir que la part de supervivència està prenent el control, la part racional se'n va en orris, no? Llavors, aquí mantenir la calma, entendre que la teva finalitat no és que en aquell moment passi allò que tu vols, perquè llavors no estàs acompanyant, estàs intentant controlar. Entendre que el teu fill, filla, està amb desbordament emocional i tu estàs allà sostenint la situació, no perquè s'acabi, sinó perquè la pugui transitar de la millor manera possible. I després ja parlarem sobre allò que ha passat, no? Sobre el límit que no s'ha complert. Perquè
6: per exemple, pagar.
5: Pagar, no? No? Evidentment, el que no farem és te pego pa que veas lo que duele, que això ens ha passat moltes vegades, no? Allò que ens feien de... Ah, doncs tu em pegues, no? Et fa mal? Doncs mira el que fas. No.
6: O a vegades entre germans, no? Veus que hi ha un clatallot, una pessigada, no sé què. Vine, ara li fas tu amb ell.
5: Sí, exacte. Aquí hi ha aquesta incoherència, no? Si jo et dic, no es crida! O et pego mentre es pegues, els nens aprenen a que sí que es pot fer. Perquè si l'adult de referència ho fa, sí que es pot fer. Què s'ha de fer? Primer, assegurar-nos que els tres elements estan respectats, no? Que ningú es faci mal, que tu no et facis mal i que no trenquem les coses. Vale. Quan poso aquesta distància, si cal, vaig amb tu a l'habitació, et separo del teu germà, el que sigui. T'acompanyo perquè et calmis. I jo haig d'estar regulada, saber que no haig de solucionar res en aquell moment. I després tenir l'oportunitat de parlar sobre això. Buscar solucions. No només quedar-nos sobre el que no es pot fer, sinó preguntar com ho podríem fer d'una altra manera perquè això no passi. Què ha passat? Des de la curiositat real. Deixar de ser policies, jutges, no? I tu què has fet? I és que no sé què.
6: Què ha començat?
5: No sé què. Pues algo hauràs fet. És que tot això no importa. Què ha passat i què podríem canviar, fer-ho d'una altra manera perquè això que ha passat no torni a passar. Que se li diu enfocar-nos en solucions, que és el que necessitem a la vida.
6: Total.
5: No buscar culpables, no, ha passat una cosa, vale, no volem que torni a passar. Vinga, entre tots, segons l'edat del nen, tu hauràs de posar aquest cervell prefrontal, no? Hauràs d'argumentar més petites solucions, donar alternatives. Doncs quan és un infant molt petit, doncs en comptes de fer això que em fas mal, i jo no deixaré que em facis mal. I això és posar un límit que li està ensenyant que ell tampoc o ella tampoc ha d'acceptar. Doncs no deixaré que em facis mal, fixa't, a mi m'agrada molt més que m'acaricis. No? O li volies demanar el cotxe, com ho podríem dir en paraules? Utilitzar aquest llenguatge d'infància per connectar amb ells, que és curtet i clar.
6: No,
5: cortito,
6: parlem més
5: curtet
6: compte.
5: I clar, llenguatge d'infància no és de tipus no, que moltes
6: vegades ni
5: la xixita he de comer xixita
6: no, què és això?
5: No? Sí, és sí. Simplement dir anem a posar-ho en paraules, com ho podríem fer, doncs jo et dic com ho faria, no? Perquè en aquell moment potser, i això fora del desbordament emocional, després, quan som més grans, donar-los la paraula, no tenir pressa, necessitem temps per acompanyar, per posar límits i per tot. Vale, què ha passat? Com t'has sentit? I escoltar des del cor, de veritat, per intentar entendre. I si no ho entenc, no passa res, valido. Jo a vegades no puc entendre el que t'està passant, però veig que estàs aquí i estàs així, no? I ho dic.
6: Sí. I quan són més grans també comentàvem d'involucrar-los en pensar aquests límits.
5: Totalment.
6: No? Que arriba un punt que, clar, ja no és un tema físic de, doncs això, el cinturó, però ja arriba una edat que volen començar a fer coses sols, que volen cada vegada tenir més independència,
5: sí.
6: I això a nosaltres ens genera a vegades una inseguretat i unes pors, totalment, i hem de tornar a crear uns límits diferents als que estàvem acostumats a fer des de la infància més primerenca,
5: clar.
6: No?
5: Això és diferent, límits que pautes. Els límits són iguals, des dels 0 anys fins als 99, és a dir, a casa no ens insultem, no ens paguem, això és un límit claríssim. Quan van canviant segons el ritme maduratiu o l'edat dels nostres fills són les pautes, que és diferent als límits. Per exemple, no parlàvem abans de l'hora d'arribar de casa o el temps d'ús a pantalles o coses que van canviant segons la parcel·la de poder dels nostres fills i filles o segons el seu ritme maduratiu. Llavors aquí l'ideal és començar a cocrear amb ells. El meu fill té 14 anys, no? Ara ho parlàvem, i comença doncs, a voler sortir més amb els seus amics i arribar una miqueta més tard. Jo puc tenir un límit que és que, evidentment, més tard d'una hora en concret, no vull que arribi per un tema de seguretat. Llavors jo aquí li dic, mira, per mi és molt important això, i això serà... O sigui, és molt important que hi hagi una hora d'arribada perquè... els dos ens doni un marc, no? Jo a saber què puc esperar, però també és molt important per mi el que tu necessites. Llavors, dintre d'aquest marc, perquè ja arriba una edat en què els límits ja no serveixen, els límits de petits. Després, això ha de ser pautes de convivència. Intentar controlar un adolescent és inútil. És inútil perquè jo et puc prohibir sortir el cap de setmana però arribarà dilluns. I dilluns faràs allò que jo t'he prohibit. Llavors, és construir aquesta casa i de petit jo en marco els límits i de gran que ho creu els límits o les pautes amb tu. Quina hora està bé per tu? No? Si jo et dic a les 11 i punt, aquí el que estic mostrant és poder i control.
6: Autoritat.
5: Autoritat. Llavors, que ho crea és preguntar, què està bé per tu? Vale, doncs a les 11 i mitja. Ostres, a les 11 i mitja per mi potser em sembla una miqueta tard. Fem una cosa, fem a les 11, però si tots els teus amics estan amb tu, m'avises i mirem a veure si ho podem allargar. Sí.
6: Molt bé. En tot cas, jo crec que l'adolescència mereix, no un capítol, no, una temporada
5: total.
6: Sencera. Però ja ho abordarem. Molt ràpid, que se'ns acaba el temps.
5: Sí.
6: Exercici d'avui.
5: Vinga. Doncs avui us proposo, també, una vegada més, introspecció. Llavors, m'agradaria que les persones imaginessin... Imagina't que tens dos pedres a les mans, no? En una mà tens el que és el poder adult. El poder adult ben entès. El poder adult, què vol dir? Responsabilitat, que vol dir calma, previsibilitat, no? I amb l'altra mà, a la mà esquerra, per exemple, el poder infant, de l'infant, que també és molt important, no? Les ganes d'explorar, de decidir, de provar, de decidir sobre el seu cos, que parlàvem, vale? Si una mà domina i deixa l'altra baix, apareix la submissió, que és el que no volem, perquè arriba l'adolescència i han de poder decidir i saber com es fa això, no? Vale? I si no, si només val la mà de l'infant, hi ha el caos, hi ha el descontrol, hi ha... tot es va en orris. Llavors, quan les dues mans es troben, hi ha equilibri. El meu poder sense fer-te desaparèixer, des de la connexió, des del veig, des del... ets important, tu i els teus desitjos, no només necessitats. Llavors, aquí m'agradaria llançar tres preguntes. M'agradaria que pensessis. La primera pregunta és, què et fa perdre el teu centre quan poses un límit? I va més enllà de pensar ràpid, eh? Què penses sobre tu quan poses un límit? Què et connecta amb la teva calma? Què et fa sentir estar calmada? Doncs abans de posar un límit, ves allà, ves aquesta connexió, ves potser la certesa que estic fent, que estic protegint, la certesa que estic sent una guia, el que et connecti amb la teva calma. I per últim, què ajuda al teu cos a mantenir-se present quan dius no? Perquè dir no és un acte d'amor cap a moltes persones. El meu fill, el que més ràbia li dona, però ara ja en riem quan ho dic, és t'estimo molt i la resposta és no. I amb un somriure, perquè podem posar límits, hauríem de posar límits des de la calma i des de l'amor. T'estimo molt i no.
6: Doncs jo crec que ha quedat molt clar que hem entès que els límits no són barreres, sinó al final són llaços de confiança.
5: Ponts.
6: Ponts que doncs, ens faran confiar els uns amb els altres.
5: Totalment.
6: Perfecte, doncs ens haurem de retrobar en el proper capítol per saber més sobre aquest projecte que és la criança. Com sempre, què els hem de dir a aquesta audiència?
5: Ho estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
6: Fins la propera.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Tu ets més de Burger King. Jo me'n vaig de calçota amb els millors.
2: Són dos quarts d'una.
3: Serveis informatius al Prat Ràdio.
2: Us parla Víctor Asensio. L'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou alumnat del curs 2026-2027. El centre ofereix formació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir les certificacions corresponents. En el cas de l'anglès, l'oferta inclou cursos des del nivell bàsic A1 i A2, passant per l'intermedi B1 i els dos cursos del nivell B2 fins als nivells avançats C1 i C2. En francès, els alumnes poden formar-se des de l'A1 fins al C1, mentre que en alemany l'oferta inclou els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. Els cursos oficials es desenvolupen entre setembre i maig i permeten acreditar progressivament el domini de l'idioma. Les persones que ja tenen coneixements previs poden accedir directament a nivells superiors mitjançant el test de nivell en línia. I ja es pot reservar la samarreta de la Festa Major del Prat, impulsada pel NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat. Amb el lema «Visca la Festa Major del Prat», esdevé la primera samarreta oficial de les festes. Té un preu de 10 euros més despeses de gestió i es pot adquirir a través de la plataforma Entràpolis, seguint l'enllaç que trobareu a les xarxes socials del NUS. Un cop feta la compra, s'enviarà un codi QR al correu electrònic que servirà per recollir la samarreta el dia 19 de setembre a la seu del NUS, a la plaça de Xavier Ruiz. Podreu recollir-la d'una del migdia a dues quarts de vuit del vespre.
3: Esports.
2: I pel que fa als esports, Òscar Martínez ha obtingut la plata en la prova de 10.000 metres marxa al Campionat d'Espanya d'Atletisme celebrat a Màlaga. El pretenc de l'equip L'Hospitalet d'Atletisme ha aconseguit una marca de 39 minuts, 3 segons i 59 centèsimes. Martínez obté així el subcampionat i registra la seva millor marca en la prova. D'altra banda, Adrià Fernández es fa amb el bronze en la prova de 5.000 punts en el Campionat Europeu de Patinatge de Velocitat, sumant un nou metall a la plata que ja va obtenir en els 3.000 relleus. Això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu migdia a la 1.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 2299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
3: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
2: Qui omplirà la galeria de mil moments.
3: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
2: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
3: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
2: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
4: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
5: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
6: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
7: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Nom:
10: Lola Casadellà Puig.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
10: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
9: Matrícula:
10: 35.160.
11: Pues una mañana, al llegar a la estación, pues nos hicieron formar en la plaza del pueblo contra la pared. Habían tres soldados italianos que estaban así, alineados.
12: Aquesta veu que sentiu és el testimoni de la Lola Casadellà, que recull la Neus Català al llibre de la resistència a la deportació. El text original està escrit en castellà i l'interpreta de manera literal en aquest podcast l'actriu Maite Oger.
11: Un SS en uniforme, solo, con una ametralladora, los fusiló. Uno de los chicos intentó levantarse y le pegó el tiro de gracia. Estos chicos estuvieron tres días, tres, expuestos en la plaza como ejemplo. La bestialidad la vivíamos tan de cerca, tanto que a pesar de que nos dijeran que pronto seríamos liberadas, pues no nos veíamos libres. Que las cosas se terminaban, sí, pero vernos libres...
12: L'execució d'aquests tres nois el mes de març de 1945, poc abans de l'alliberament dels camps de concentració, va quedar gravada a la memòria de la Lola Casadellà. Però qui és la Lola? Com arriba a Ravensbrück? Som les periodistes Anna Gasol, Anna Canyi i Pili García, i aquesta és la biografia de la Lola Casadellà Puig.

0: Capítol 1. Lola Casadellà, la Lola del Felip del Ton.
1: La Lola neix el 27 de juny de 1918. Fins fa molt poc, el seu naixement se situava al Col·legi, un poble a tocar de Lleida. Però una recerca recent de l'historiador Josep Calvet ha localitzat la seva partida de naixement a Lleida ciutat. En qualsevol cas, la Lola creix al Col·legi, amb la seva família, una casa de pagesos més aviat conservadors, coneguda com Cal Felip del Ton.
2: A més del testimoni que hem pogut recuperar de la Lola Casadellà en diferents documents, en aquest podcast, i li estem molt agraïdes, ens acompanya l'Etel Gené, la filla petita de la Lola Casadellà.
3: Bon, c'était des paysans...
4: La família de la mare eren pagesos. Això sí, no eren gaire rics. I sí, tenien idees de dretes. De fet, estaven del costat de la gent que tenia el poder.
3: Les gens qui étaient au pouvoir, quoi.
1: La Lola viu al col·legi fins a la seva joventut i quan encara és una nana, perd la seva mare.
3: Alors, l'enfance de ma mère...
4: La mare va passar la seva infància al col·legi a Lleida. Només tenia un germà i bé, la mare va perdre la seva mare quan era petita. Aquest va ser probablement un dels esdeveniments més durs de la seva vida, perdre la seva mare quan tenia uns 10 anys.
1: Quan la mare mor, la Lola se'n va viure amb les seves tietes. El seu pare, el Felip del Ton, para poc per casa.
3: Parce que son père, qui était donc paysan...
4: El seu pare, que era pagès, també era guitarrista. Era músic i molt sovint marxava per tocar casaments, per tocar la guitarra. Així que, evidentment, per la meva mare, trobar-se només amb el seu pare i sense mare, sent una nena, va ser realment molt, molt difícil.
1: Quan la Lola encara és un adolescent, el pare li aparaula un casament amb un pagès del poble.
3: Son père voulait qu'elle...
4: Recordo que ella em va explicar que el seu pare volia que es casés i li volia triar el marit. Volia que es casés amb un pagès del col·legi, però la mare no ho volia. No volia aquesta vida, no volia casar-se amb algú a qui no estimava.
2: La Lola no accepta el matrimoni aparaulat i la guerra li ofereix una sortida. El 18 de juliol de 1936 i els dies posteriors, fracassa el cop d'estat a Catalunya contra el govern legítim de la Segona República. La població es mobilitza per defensar-la i comença la Guerra Civil. Tot i que ella, de política en aquella primera joventut, encara no en sap res, com explica l'Anna Saez, periodista i directora del diari El Segre.
5: Ella es pensava que els comunistes eren els que netejaven les comunes. Les comunes, si teniu una certa edat i sou de poble, és on... Vaja, és una cosa bastant bàsica, diguéssim. És una fusta o, en el millor dels casos, amb un forat i és on es fan les necessitats. I clar, això acaba definint aquesta ingenuïtat de la nena, de la Lola del Felip del Ton, que doncs ella, als 18 anys, el mestre progressista que va canviar molt la vida del poble, no? I és el mestre el que li diu: se necessiten moltes infermeres, a Lleida fan cursos per ser infermera, apunta't.
2: Així ho recorda la Lola amb la veu de l'actriu Maite Oger.
6: Muchos jóvenes del pueblo se fueron al frente a defender la República. Algunos murieron los primeros meses por falta de asistencia. Un maestro joven del pueblo nos dijo que el sindicato de la FET de Lérida organizaba un grupo sanitario que saldría para el frente. Esto me pareció humano y pedí mi admisión.
2: Per l'Etel, la filla de la Lola, enrolar-se al sindicat és una manera de fugir d'un matrimoni forçat.
3: Je pense moi qu'elle a un peu profité de...
4: Crec que va aprofitar una mica aquesta situació on es va presentar l'oportunitat de marxar del poble del col·legi i d'evitar la vida que no volia tenir. Per això va decidir involucrar-se en les xarxes de resistents per defensar la República. Com que era molt jove, tenia 18 anys, va demanar ajuda al mestre del poble del col·legi perquè convencés el seu pare. De manera que la seva filla pogués marxar i involucrar-se en una xarxa de combatents per combatre l'exèrcit de Franco.
6: Pedí mi admisión y me la dieron, pero faltaba lo esencial, el convencimiento de mi padre. El maestro me acompañó para darme ánimos. Mi padre, asombrado, no decía nada y no me dio ninguna contestación, ¿eh? Pues entonces me marché. Y así es como entré en el combate.
4: Potser no es va atrevir a contradir el mestre, perquè era un mestre. En aquella època tenia un cert prestigi en un poble. No ho sé. però no va dir ni sí ni no, no va dir res. I van concloure que, com que no havia dit que no, la meva mare va considerar que estava d'acord i així va ser com va marxar.
3: Elle est partie.
1: Al 36, la Lola ja pertany a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i al Sindicat d'Ensenyament de la FETE-UGT a Lleida. No perquè sigui mestra, sinó perquè organitzen cursos per formar sanitaris. És el primer contacte que la Lola té amb el món de la política.
6: En mi vida había asistido a una reunión sindical, ni política, ni nada. Me pareció pues demasiado tumultuosa, sobre todo tratándose de maestros y también bastante grosera por la cantidad de calificativos escabrosos que empleaban.
1: A Lleida, la Lola fa un curs d'infermeria a l'Escola de les Joventuts per preparar-se per anar al front. Allí coneix la Mimí, com ens explica la periodista Anna Sáez.
5: Ella a Lleida aquest curs el fa amb, coincideix allà amb no sé de quina nacionalitat és, pel nom vull pensar que potser és francesa, però no estic segura, que és la Noemí Suchet, o no sé com s'hauria de pronunciar, que tots la coneixien com Mimí.
2: Amb la Mimí, a qui més endavant retrobarem, i un grup d'homes i dones, s'uneix a les milícies antifeixistes que marxen cap al front d'Osca, concretament a Pompenillo. Allà s'incorpora una centúria, que són les unitats de 100 combatents en què s'estructuren les columnes de voluntaris que lluiten per defensar la República contra l'aixecament franquista.
6: Pues yo estaba en un grupo formado por un médico, una practicante, una chica maestra, su hermano y 6 maestros más que servían de camilleros.
1: Segons explica la Lola a la Montserrat Roig, des dels portalliteres fins als metges, tots eren comunistes i són ells qui li acaben de posar el virus de la revolució. La Lola és l'única roja de la família. Fa un viatge a Barcelona per assistir a un congrés de les joventuts com a membre de la delegació de Lleida i es troba a les Rambles un oncle del poble. Quan la veu, l'oncle es dirigeix cap a ella tot enrabiat, amb els ulls encesos, aguantant-se les ganes de clavar-li un parell de bufes, perquè el seu cosí germà va ser afusellat pels seus, pels rojos. Com passa a les guerres civils, la seva significació política li suposa el rebuig per part de la seva família, amb l'excepció del seu germà, amb qui manté la relació al llarg de tota la seva vida. La vida a la Lola li passa molt ràpid, com apunta l'Anna Sáez, directora del diari El Segre.
5: La vida li passa de manera molt accelerada, no? Amb 18 anys s'apunta, fa infermeria, se'n va al front, al cap de poquet coneix amb un altre doncs, militant antifeixista amb el qual s'acaba casant.
2: És el Jacinto Gené Noguel, que el 1938 és tinent d'infanteria de l'exèrcit republicà, oriund de Vimbodí i fill de militar. En alguns documents, en comptes de Jacinto, el seu nom apareix com Enric, però sabem que el seu nom correcte és Jacinto, perquè ho ha confirmat la seva pròpia filla, l'Etel, que ens ajuda a recuperar la biografia de la Lola. Segurament la confusió ve perquè l'Enric Gené és el germà del Jacinto i també és militar, és caporal d'aviació.
4: El meu pare era capità de l'exèrcit. Era militar i va resultar ferit. I així va ser com

0: Una durant la República i l'altra l'any 70, a França, perquè els va ser impossible recuperar el certificat de matrimoni expedit durant la guerra. Però aviat els seus camins se separen.
1: Queipo de Llano, un dels principals líders del cop militar contra el govern republicà, feia servir la ràdio per difondre la seva ideologia i adoctrinar la població, aprofitant que era el principal mitjà de masses de l'època.
2: Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.
0: L'ocupació de Barcelona és imminent i la Lola s'ha d'exiliar. Les exigències de l'exèrcit fan que el Jacinto no la pugui acompanyar. Quan passa la frontera, té 20 anys i està embarassada de 4 mesos.
3: El meu pare tenia responsabilitats a l'exèrcit i no podia marxar amb els civils així, com hauria volgut.
1: Durant la retirada, entre el gener i el febrer del 39, gairebé 500.000 de republicans i republicanes creuen la frontera amb la caiguda de Barcelona.
4: 1939 nos retiramos y llegamos a Francia. Fui a parar a Rennes. Yo estaba encinta, entonces, de 4 meses. Las organizaciones democráticas empezaron a preocuparse por nosotras. El sindicato CGT de Rennes nos llevaron un día a su local y nos dieron de todo lo necesario. A mí me dieron lo necesario para mi futuro bebé y para mí misma, pues yo había salido de España pues con lo puesto. Un médico socialista de Rennes se presenta para cuidar a los enfermos y me encontró albúmina y me mandó al hospital. Éramos 8 españolas en la maternidad. En el mes de junio vino al mundo mi nena.
3: Ella tenia ja una nena, que es deia Josefina. Li deien Pepita, el seu diminutiu.
5: Son diminutif, Pepita.
1: El context polític és cada cop més inestable. França declara la guerra a Alemanya el 3 de setembre de 1939 arran de la invasió nazi a Polònia.
4: Bueno, pues la situació internacional empeorava dia a dia, ¿eh? Y la declaración de guerra hizo pues que todos nuestros amigos fueran movilizados. Nos trasladaron a un campo. Aquello hacía presentir las graves decisiones que serían tomadas contra nosotras. Ay, mi hija tenía entonces 2 meses y medio.
1: La noieta que es pensava que els comunistes eren els que rentaven les comunes, ara és una dona que s'ha hagut d'exiliar per la seva participació a la Guerra Civil al costat del bàndol republicà, sola i amb una nana acabada de néixer. Surt d'una guerra per entrar-ne en una altra.
0: El govern francès, superat pel nombre d'exiliats, aprofita per repatriar les dones solteres i les que no tenen els seus marits amb elles. És el que li passa a la Lola. El Jacinto no l'ha pogut acompanyar. Ella ha fet la retirada amb la seva unitat militar.
4: La orden de prepararnos para ir con nuestros maridos llegó seca. A nosotras nos llevaron a la estación. El tren salió en plena noche. Pronto nos dimos cuenta de que nos llevaban directamente a España. España, que la llevábamos en el corazón entrañable, pero donde los asesinos de nuestro pueblo continuaban asesinando. En Burdeos paró el tren e inmediatamente abrimos las puertas y bajamos chillando ¡A España no! ¡A España no! Los gendarmes nos empujaban hacia los vagones, pero nada, ni Dios subía y seguíamos chillando. Esto duró cosa de una hora y llegó la orden de que las que habíamos bajado del tren subiésemos a otro que nos conducirían a Perpiñán, pero por si las moscas, el tren fue aislado por soldados senegaleses.
0: Alguna de les dones repatriades a l'Espanya franquista acaben empresonades. Les que rebelen al tren, les que no volen retornar a Espanya, no tindran un destí millor. Acaben tancades en un camp de concentració francès sota la vigilància dels soldats senegalesos. Alguns testimonis expliquen que les nenes i les noies joves portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll, que feia servir en cas d'intentar ser violades pels seus guardians. La Lola i la seva filla Pepita, que només té 2 mesos i mig, són conduïdes al camp de concentració de Sant Cebrià de Rosselló, als Pirineus Orientals.
4: Subimos en unos vagones y unos kilómetros más allá vimos un cementerio con muchas cruces blancas. ¡Qué congoja, por Dios! Enseguida vimos el campo.

0: Como era el atardecer, nos acompañaron a las barracas, algunas sin terminar. Tuvimos que dormir directamente encima de la arena. Sentada en el suelo, pasé la noche con mi niña encima de las rodillas. Rápidamente empezaron a morir los niños españoles. Mi hija vivió 15 días.
1: És setembre i les nits comencen a ser molt fredes. Les criatures moren com a mosques, fins i tot les que aparentment semblen més fortes, perquè són un xic més grans, de 6 o 7 anys. Cada nit se senten els seus plors. La taxa de mortalitat als camps és elevadíssima, especialment la infantil. Alguns estudis la situen al 97%. La filla de la Lola, la seva nana, mor al camp sense que ella hi pugui fer res. Se'n va morir als braços, explica la Lola. Va quedar tota xuclada, suposo que de gana i de fred. La Pepita Gené Casadellà mor amb tan sols 3 mesets.
2: Aquest episodi colpidor de la vida de la Lola Casadellà també ens arriba a través de les paraules de l'Etel Gené, la germana de la Pepita.
3: Après la mort de...
4: Ella ens explicava que després de la mort de la seva filla, les seves amigues la seguien tot el temps, perquè tenien por que se suïcidés i es preocupaven molt per ella. I així la vigilaven molt, però igualment va ser un esdeveniment extremadament dur i del qual ens en va parlar molt
3: poc.
2: Arran d'una recerca en curs sobre la mortalitat a l'exili del Jordi Oliva, el Martí Picas i la Noemí Riudor, s'han trobat unes fonts on apareix que la nena ja tenia 3 anys i mig quan va morir. Tot i així, en el seu testimoni, la Lola afirma que la Pepita tenia 3 mesos i mig i que va sobreviure tan sols 15 dies al camp.
1: El camp de Sant Cebrià, on mor la Pepita, està situat en una àrea verge de la platja, tancada amb un filferro que l'envolta, excepte pel costat del mar. No hi ha cap instal·lació sanitària i dormen damunt la sorra. La falta d'aigua potable provoca epidèmies de febre tifoidea, diarrea i paludisme. Les malalties s'agreugen perquè el camp s'inunda. L'aigua els arriba fins al coll, explica la Lola a la Montserrat Roig. Llavors, les autoritats transfereixen els refugiats a un altre camp, el d'Argelers.
2: El Jacinto, el seu marit, està tancat al camp de Barcarès i s'enrola a l'exèrcit francès per sortir-ne i poder traure la seva dona. Però el fan avançar cap al nord i acaba participant a la batalla de Narvik, a Suècia. L'Etel, la filla de la Lola i del Jacinto, parla del seu pare.
4: Ell es va comprometre amb les forces, amb l'exèrcit francès. Va ingressar a la resistència francesa per la seva implicació militar per combatre Hitler i Franco. Va retrobar la meva mare, però després va marxar a la batalla de Narvik, on va resultar greument ferit. El consideraven mort, però va sobreviure realment per miracle.
1: Al març de 1940, la Lola pot sortir d'Argelers. Un sindicat catòlic la recull per anar a treballar al camp, prop de Lió, a un poble de mala mort, com ella diu. Com en un mercat d'esclaus, els revisen les dents, els toquen els braços i les cames per veure si són forts. Al cap de poc, la seva mestressa se l'endú a Lió perquè li faci de minyona.
2: Al setembre del 41, la Lola s'incorpora a la resistència francesa, conscient que els nazis avancen en l'ocupació de França. A l'octubre d'aquell mateix any, troba feina en una botiga de queviures propietat de migrants econòmics espanyols. Els seus patrons també acullen a casa seva 2 germans refugiats polítics.
0: Lyon ha sido siempre un lugar donde los españoles han sido numerosos, y la vieja emigración nos ayudó mucho. Los lunes teníamos un descanso y aprovechaba, pues eso, para ir a visitar a mis amigos y a Antonio Merino, del sindicato de ferrocarriles en Barcelona. Unos días después se formó un triángulo de unión nacional: Merino, Canals y yo. Lyon fue dividido en 3 sectores. En algunos sitios no era fácil y en otros había más conciencia de la inminencia del peligro, pues los alemanes no se quedarían en la zona ocupada y había que prepararse.
1: Durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial, el Front Nacional i la Unió Nacional van ser 2 estratègies claus per organitzar la resistència. El Front Nacional estava impulsat pel Partit Comunista Francès, mentre que la Unió Nacional estava organitzada pel Partit Comunista Espanyol.
2: La Lola participa concretament a la facció de la Unió Nacional a Lió. Juntament amb 2 companys més, divideixen Lió en 3 sectors per organitzar la lluita clandestina contra els alemanys, com relata la periodista Ana Sáez.
5: Una de les coses que fa la resistència és formar el que després coneixerem com maquis, tot havia de ser, una noia tan jove amb totes aquestes coses havia de ser brutal.
1: Els maquis són els guerrillers que des de la clandestinitat també lluiten contra l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Així que hi ha un grup de voluntaris, els formen militarment i els envien a les muntanyes.
0: Jo ajudava en la organització militar. Balcells nos prestó una màquina d'escribir con una matriz para multicopista. Y este material pues teníamos que repartirlo enseguida, por lo cual utilizamos a veces correos. Y es lo que me perdió. A Julio Navas, joven estudiante de medicina del grupo militar, le teníamos que enviar un rollo. Llegó a su destino, pero Navas no abrió el rollo. Lo cogió y se fue en bicicleta a distribuir el material. Un coche lo atropelló. Le llevaron al hospital y desde allí inmediatamente nos advirtieron. El tiempo de sacar todo de mi casa, esconder la máquina, y llegó la policía.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: És la una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Ja es coneixen els i les artistes que participaran a la Festa Major del Prat. Pels tres escenaris repartits per la ciutat hi desfilaran propostes pensades per tots els públics i estils, destacant la música en català, l'estil urbà, les versions i la nostàlgia. Dels 25 al 28 de setembre se celebrarà una Festa Major on, a banda de música, també hi haurà un paper fonamental per part de la cultura popular, el circ, l'esport i la fira d'atraccions. Tot seguit desvetllarem tots els noms d'aquesta Festa Major, però abans repassem la resta de titulars que ens deixa aquesta jornada d'avui, dilluns 27 de juliol de 2026.

També es coneix quin serà el calendari de concerts de la Festa Major de Barcelona, de la Mercè, i en aquest cas un nom pretenc destacat entre els concerts de dissabte, en aquest cas el Moll de la Fusta, la de la pretenca Poncela. No deixem la Festa Major del Prat perquè ja es pot reservar la samarreta impulsada pel NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat. Amb el lema Visca la Festa Major del Prat esdevé la primera samarreta oficial de les festes.

Pel que fa als esports, ja es coneixen els resultats del que ha estat el Mundial Europeu de patinatge de velocitat a Itàlia i també una de les medalles que en aquest cas ha guanyat un dels esportistes pretencs en el campionat d'atletisme d'Espanya, Òscar Martínez, que ha obtingut plata a la prova de 10.000 metres marxa. Ho repassarem tot plegat als esports. I pel que fa al temps, previsió per aquest 27 de juliol encara arrossegada per engrunes d'inestabilitat amb possibilitat de ruixats puntuals. A mesura que avanci la setmana s'imposarà l'estabilitat acompanyat d'una temperatura cada cop més elevada. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Ja es coneixen els i les artistes que participaran a la Festa Major del Prat. Pels tres escenaris repartits per la ciutat i desfilaran propostes pensades per tots els públics i estils, destacant la música en català, l'estil urbà, les versions i la nostàlgia. Del 25 al 28 de setembre se celebrarà una Festa Major on, a banda de música, també hi haurà un paper fonamental per part de la cultura popular, el circ, l'esport i la fira d'atraccions. Pel que fa als concerts, un dels escenaris principals torna a ser el de la Zona Jove Estació, que arrencarà divendres amb una jornada on la música en català hi tindrà un paper fonamental. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: el tiet amb la gula es passeja buscant pastís.
1: Mamaduixa és un dels noms que protagonitzarà la nit de divendres al, a la zona jove estació, a l'estació de la Renfe, però també hi haurà noms com Maig, Jabuc, DJ o Cat Lletres, així com DJ Trapella, mentre que dissabte serà el torn de la música més urbana amb el Llobregat Suena, que organitza una sessió, en aquest cas amb Glory Six Bane, Cristina, Yacita i Fresh Cobo.

defenderte. Iberafauna és un dels noms que en aquest cas estarà al Parc del Fondo d'en Peixo, que aposta per una programació variada i de qualitat durant els 4 dies de festa. A banda d'aquest Iberafauna, doncs també Paco Pecado, Filles de Cassandra, Elena Grueso, la pretenca, també La Rauxa o Fades, sense oblidar Balahit i les sessions de DJ per fer-nos ballar sense parar. Tu no me digas la verdad. I per la seva banda, el CEM Julio Méndez tornarà a ser l'escenari dels concerts més populars i intergeneracionals. Dissabte hi passarà La Cabra Mecànica.

També ABBA, The New Experience, amb banda de tribut, també Los Estopaos, però sense oblidar Anòmala DJ o el torn de Zamorano, música flamenca amb Arrel Prat en Caxicom, Hotel Cochambre.

0: deja morir la ballena.
1: Precisament, ja ho avançàvem, en aquest mateix espai i tocarà Zamorano, és una de les bandes locals que té forta presència en els tres escenaris de la ciutat. Sabe que

Altres artistes pretencs que tindran espai a la festa major són Zikan Saul, Jabugo i Fresh Cover, sense oblidar les entitats musicals de la ciutat que també acosten les seves propostes. Tampoc un nom com el de Elena Grueso.

0: voy a alimentar.
1: Tot plegat amb una festa major que ja està escalfant motors aquest agost, de cara al 25 i 28 de setembre. Són les dates en què tradicionalment es fa aquesta festa major i que arrenca i té el seu nucli neuràlgic a la plaça de la Vila, on, de fet, comença i acaba aquesta celebració. Com ja és tradició, divendres 25 de setembre, el toc d'inici dona el tret de sortida als 4 dies d'activitats, amb els gegants, el Rotllà i la Griselda, que surten de l'Ajuntament per sumar-se a la festa. Després, plantada i seguici popular, festiu, a la plaça Pau Casals, els Tres Trons anunciaran l'inici de la celebració i arrencarà la cercavila d'inici, que recorrerà els carrers fins la plaça de la Vida. L'arribada de la cercavila donarà pas a l'esclat de festa major, el pregó i els focs d'inici en una jornada que reuneix música, danses tradicionals, cultura popular i foc al cor de la ciutat.
0: Eres un perlita y sé que no me vas a ayudar. Tú y tu melodía.
1: Les propostes familiars tornen a tenir un protagonisme destacat amb el circuit familiar de circ, amb espectacles de petit format distribuïts per diferents espais de la ciutat. Les places de Sant Jordi, Lluís Braille, Constitució i Jardins del Cementiri Vell acolliran espectacles d'acrobàcies, humor, música i participació familiar. La programació familiar es completarà amb activitats com la xocolatada i animació infantil, els tastets de ciència a la plaça, així com diferents propostes culturals i de cultura popular pensades perquè la festa major pugui viure's en família. A més, el complex esportiu municipal Julio Méndez torna a acollir el Festival de la Diversió i l'espectacle familiar Sueños Encantados.

0: I els dies previs a la festa major tornaran a estar plens d'activitats. Diumenge 20, és a dir, la setmana anterior, la 45a cursa popular del Prat. Recordem que fa anys que ja es fa aquest format de fer la cursa popular abans de la festa major. És una de les cites esportives més consolidades i nombroses de la setmana. L'activitat esportiva continua també durant el cap de setmana amb competicions de ciclisme, petanca, futbol sala, natació, billar, escacs, pesca esportiva i altres disciplines. I també el clàssic Prat Nocturn, que els dies previs ofereix recorreguts per descobrir històries, espais i episodis singulars de la ciutat, consolidat ja com una de les activitats més esperades de la prèvia festiva. Enguany també es farà la presentació del protocol de festa major, signat fa uns mesos, que consolida el model tradicional de la festa major, la seva estructura i funcionament per garantir la continuïtat de la festa. Pel que fa a la fira, recordem que es mantindrà la Ronda Sud, com des de fa un parell d'anys, en un espai ampli que permet distribuir les atraccions i les casetes amb l'objectiu de compatibilitzar l'activitat festiva amb el descans veïnal. A tot això cal sumar-hi les activitats impulsades per les entitats de la ciutat, les cases regionals, les associacions veïnals i els col·lectius culturals que tornen a omplir places i equipaments amb programacions i actuacions diverses.
1: Tu, bro, ¿t'acuerdas de Elena, verdad? Pues hoy me la encuentro y me dice que me está escribiendo un tema.
0: I la festa major arribarà al final. Dilluns 28 de setembre, al darrer vespre, començarà la cercavila final, en què les figures del seguici popular festiu recorreran els carrers de la ciutat fins l'aparcament de l'estació, on es farà l'espectacle piromusical de focs artificials que es va recuperar l'any passat després d'uns anys fent-ho de forma descentralitzada. A continuació, el toc de fi de festa acompanyarà els gegants Reis de tornada fins la plaça de la Vila i l'Ajuntament posant punt i final a 4 dies de festa compartida als carrers del Prat. Tot això és només un petit avançament del que ens espera a aquesta festa major. Podreu conèixer tots els detalls i les propostes que ompliran els carrers de la ciutat del 25 al 28 de setembre al prat.cat/festamajor a partir del setembre, quan es publiquin també a les xarxes socials i al programa que es distribuirà a totes les bústies del Prat.

I no deixem la festa major, però en aquest cas de la capital catalana de Barcelona, que coincideix també en dates amb la del Prat i que enguany tindrà precisament presència pretenca en la part musical. I és que en els concerts de festa major hi ha programada la presència de Poncelam, l'artista pretenca que combina música urbana amb electrònica, amb altres estils, i que tindrà un espai dissabte 26 de setembre al Moll de la Fusta a partir de les 12 de la nit. Serà amb un concert que compartirà espai també amb Gala i Ovidio i La Valentina. Així que podreu trobar tots els concerts de festa major de la Festa Major de Barcelona, de la Mercè, on està inclosa Poncelam, al web de la capital catalana.

0: l'entrevista.
1: I no deixem de parlar de la Festa Major, en aquest cas tornem al Prat, perquè ja es pot reservar la samarreta que podràs lluir al llarg d'aquestes festes i que ha impulsat el NUS, i ho fem amb aquesta entrevista que hem enregistrat des dels serveis informatius del Prat Ràdio. Ja es pot reservar la samarreta de la Festa Major del Prat impulsada pel NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat. Amb el lema Visca la Festa Major del Prat esdevé la primera samarreta oficial de les festes. Per saber-ne més, saludem en Sergi Asensio, que és secretari del NUS. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Primer de tot, com sorgeix la idea d'una samarreta oficial de Festa Major?
2: Bueno, la idea sorgeix que al final volem vincular tota la ciutadania a la Festa Major. Les entitats som qui fan les actuacions, qui fan els seus actes, però al final no té sentit sense les persones que ens venen a veure, que són un element molt important de la Festa Major. I volíem vincular totes les persones amb aquesta samarreta i que se sentissin una part essencial de la nostra Festa Major.
1: Clar, ja teníem el mocador, no?, que també era una forma d'identificar-se, però la samarreta ja és gairebé com tot l'outfit, no?, de Festa Major.
2: Sí, tenim ja el look per anar a la Festa Major.
1: Uh-huh. Com és el procés d'escollir, doncs, primer de tot, si seria una samarreta, si seria, doncs, no sé, un altre mocador, o quin disseny tindria, com es cou tot això?
2: No, des d'un inici, mocador, vam decidir no fer-ne, a part que el NUS ja té un mocador, que l'Ajuntament també dissenya un mocador i no tenia sentit fer més del mateix. Vam decidir-nos per la samarreta, per això mateix, que és un element que et pots posar i que després la pots fer servir durant l'any, no? El mocador és veritat que durant l'any el guardes i la samarreta durant l'any tindràs tot aquell sentiment de la Festa Major. I decidim el disseny, el decidim una mica amb els mateixos colors que venim fent tot el marxandatge de la federació, que és aquest blau color de la ciutat, i el disseny vam acabar de tancar les tipografies i el vam presentar al nostre conseller i va agradar molt.
1: Uh-huh. Ja estan disponibles per la prebenda. Com podem aconseguir aquestes samarretes?
2: La prebenda està disponible fins al 9 de setembre. Es pot comprar online a la plataforma Entràpolis, que tenim l'enllaç a les nostres xarxes, i té un cost de 10 euros més la despesa de gestió que té l'aplicació per fer la reserva.
1: Uh-huh. Com l'hem de recollir un cop ja estigui a la venda?
2: La recollida la farem el 19 de setembre a la Nau de Cultura. Aquí dia tindrem una mica d'ambient així de caliu previ a la Festa Major i farem l'entrega, hi haurà alguna xerrada també i es podrà visitar l'exposició.
1: Uh-huh. I un cop hagi passat aquests dies, es podrà seguir comprant aquesta samarreta? Estarà disponible com el marxandatge oficial del NUS?
2: Sí, tindrem a les paradetes de les nostres entitats, en podran comprar, però clar, com que hi ha moltes talles, no hi haurà totes les talles disponibles. Al final hi haurà unitats limitades, per això que si la gent es vol assegurar la seva, millor que faci aquesta precompra.
1: Uh-huh. Abans ho dèiem, l'Ajuntament dissenya cada any un mocador de Festa Major que va en concordança amb la imatge oficial. Si bé aquest any passat ja va canviar això, ja s'ha fet un mocador que serviria per totes les festes majors, vosaltres també opteu per aquesta línia, una samarreta que sigui la de la Festa Major almenys durant els pròxims anys, o voleu també canviar el disseny?
2: No, la idea que tenim és implementar una samarreta, que tothom conegui la samarreta i que sigui una samarreta que es reconeixi per la Festa Major. No volem anar fent una cada any. Al final, la intenció de fer aquesta samarreta tampoc és guanyar els diners, és crear això, un element reconeixible de la Festa Major i que tothom el tingui a casa. I si volem que tothom el tingui, no podem anar canviant el disseny cada any.
1: Des del NUS no és la primera iniciativa de marxandatge que feu, ja ho has dit, teniu el mocador, però també teniu el pollo de goma, per exemple. Què us aporta com a federació d'entitats el fet de poder tenir aquesta via, no sé si de negoci, però sí d'ingrés per l'entitat o entitat d'entitats, per dir-ho d'alguna manera?
2: Al final el que ens permet és un petit ingrés extra, que això ens permet anar fent millores de l'expo, fer alguna activitat més o fer petites iniciatives que igual no estan dintre de les nostres subvencions, i ens permet això, anar jugant i fent alguna cosa una mica més.
1: Clar, això ho esteu fent pràcticament a portes de Festa Major, com qui diu, falta poc més d'un mes per la Festa Major, dos mesos per la Festa Major. Com esteu vivint aquests dies de preparacions, d'última detalls? Imagino que les darreres setmanes són potser encara les més intenses, però ja esteu preparant coses de Festa Major.
2: Sí, de fet, els actes ja els tenim tots repassats, hem fet les nostres reunions, hem anat punt per punt, hem mirat que tot estigui bé, i la novetat d'aquesta Festa Major és veritat que tenim el protocol de Festa Major, el nou protocol, Per tant, a l'hora de dissenyar els actes tampoc tenim molt de marge perquè ja hi ha un protocol que marca que hem de fer. Simplement és assegurar-nos que tot estigui bé, que tots els elements d'imatgeria estiguin en el millor estat, que tothom estigui preparat, fer comandes de pirotècnia i d'aquests elements. I és veritat que les setmanes prèvies és quan tenim més reunions, ja hem fet calendari i tenim moltes reunions.
1: La federació decideix sobre el contingut del que fa cada entitat, o cada entitat és lliure de dir, doncs jo vull fer aquest ball, vull fer això, vull organitzar aquest acte, o vosaltres una mica també intenteu coordinar perquè no es repeteixin coses o perquè es tinguin certa coherència?
2: No, nosaltres no entrem en el que fa cada entitat. Al final cada entitat té la llibertat de fer l'actuació que vulgui, fer l'acte que vulgui. És veritat que a partir d'ara estaran marcats tots els actes de festa major per aquest protocol.
1: Uh-huh. Doncs Sergi Asensio, secretari de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, el NUS, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i esperant veure ja aquesta samarreta pels carrers del Prat i la gent doncs podent-la gaudir. Recordem, fins al 9 de setembre la podreu fer aquesta precompra, aquesta prevenda aquest enllaç que us comentava el Sergi, i també doncs la podreu recollir a partir del 19 de setembre, a
2: Exacte.
1: La seu del NUS, que és la nau de cultura popular. Doncs moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: A vosaltres, gràcies.
1: Moment ara de fer una petita pausa publicitària i tornem de seguida parlant dels esports.
0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's alright. It's alright. It's alright. Every day and
1: night. Time for DJ.
2: Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ.
3: Todo el techno, todo el dance, todo el house, lo tienes aquí.
4: I think it's time for DJs. Hey,
2: time for DJ, time for DJ, time for DJ, time for DJ.
5: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
1: Time for DJ.
6: Time for DJ.
1: Time for DJ.
5: Esports.
7: Òscar Martínez ha obtingut la plata en la prova de 10.000 metres marxa al Campionat d'Espanya celebrat a Màlaga. El pretenc de l'equip L'Hospitalet Atletisme ha obtingut una marca de 39 minuts, 3 segons i 59 centèsimes. Martínez obté així el subcampionat i registra la seva millor marca en la prova. I parlem també de patinatge perquè el Campionat Europeu de Patinatge de Velocitat que s'ha celebrat a la ciutat italiana de Cardano al Campo se salda amb 3 medalles per a esportistes pretencs. Adrià Fernández s'ha fet amb el bronze en els 5.000 punts. Amb aquesta, el patinador del Club Patí Velocitat al Prat marxa del campionat amb 2 metalls després de la plata que ja va aconseguir a la prova de 3.000 relleus. Fernández no va poder pujar al podi, però en els 5.000 eliminacions on va ser 7è. No ha estat l'única medalla pretenca al campionat europeu. Luisa González també ha aconseguit el bronze en la prova de 200 metres dual contrarrellotge, mentre que Ona Rodríguez ha assolit la 8ª plaça a la prova de 200 metres duals contrarrellotge.
5: El temps.
7: I moment ara de conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
8: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables.
7: I precisament, si ens quedem a la costa, quina serà la situació?
8: Una situació tranquil·la, la que tindrem les properes hores a tota la costa. Sí que ens queda una mica de ressaca de la situació d'alguns ruixats que hem tingut al cap de setmana, també d'aquesta entrada de Mestral i de Tramuntana. Per tant, cap a la Costa Daurada, Costa Brava, tindrem una mica de tràngol les immediates hores i això farà que hi hagi un palet de mar de fons. Per tant, compte amb aquestes corrents de mar llarga, com dèiem, especialment ja més mar enfora. Però, de mica en mica, el vent s'anirà imposant més de xaloc i s'acabarà forçant una mica. Per tant, també tindrem aquesta mar de vent, especialment al voltant de la costa del Maresme, de la costa del Garraf, del Baix Penedès o del Tarragonès. Pel que fa al dimarts, el matí despertarà amb vent feble, més aviat amb terrals i de cas una mica més de vent de sud a la Costa Daurada, i durant la tarda aquest vent s'imposarà molt més de sud, fins i tot una mica intens, 40-50 km per hora a la Costa Brava i barcelonina. Això farà que hi hagi gairebé maró durant la tarda. Per tant, compta amb aquestes corrents de mar de fons, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
7: Gràcies, Luismi.

0: Fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dilluns 27 de juliol de 2026. Nosaltres tornem a les 5, a les 6 i a les 7 amb els butlletins informatius. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Rompe, lo rompe, ho trenca.
3: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i, sobretot, d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, tot el meu suport.
0: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
3: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
0: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies, R2, R2 Nord i R11.
3: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
3: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
0: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
3: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Cultura de Tallets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
3: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
0: Serà la primera vegada que un directe dels Tallets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
4: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
3: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar demanar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
3: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
6: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada al govern amb el president al capdavant.
3: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
7: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
3: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
8: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
3: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
0: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
3: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, al final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà a absent, no sortirà. Caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, arribem a 2:15 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests 2 darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
3: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell, Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
10: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
9: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
0: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
11: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem, però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys, a Cunit, aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer, també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
3: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
0: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
12: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les hores de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
0: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
3: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
0: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos i circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
13: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
14: I aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns aparquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
13: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
0: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
3: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé en punt, un quart de 3 de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
5: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
15: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I a les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
5: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
16: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les estepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
5: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
0: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
3: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
0: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de mitjans de l'Hospitalet.
17: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
18: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
17: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
0: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. En què el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
3: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
0: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
3: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
0: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i 2 de malversació de patrimoni públic.
3: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azteuir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
0: I la jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
3: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
0: Onze minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura.
19: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai.
0: I pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
3: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
0: L'actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. I és que avui és el dia central de les Santes Mataró Ràdio. Clara Sánchez.
20: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
21: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
20: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de Detallets, que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
0: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
22: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics, com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
23: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
24: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock blues tuareg.
22: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
0: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre, Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cathy Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
26: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha, i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
25: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
0: 7 minuts i 2:45, de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Ana Freixa. Ana, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
4: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick qui jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en heptatló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
2: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més. O sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui, feliç serà.
4: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del vuit vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
6: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Eurotapa i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
4: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a molló groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
3: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Molt bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
7: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català Salvador Illa ha tornat, però ha donat tot el seu suport a la consellera.
9: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, tot el meu suport.
7: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
10: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
7: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
10: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
7: Normalitat. De moment, aquest dilluns, a les línies R2, R2 Nord i R11.
10: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei i es va recuperar ahir.
7: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
10: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
7: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
10: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
7: Cultura de Tallets actuen avui a les Santes de Mataró.
10: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més, en una producció de televisió de Mataró.
7: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
11: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
7: Previsió del temps per avui, per a les properes hores. Luis Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
10: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprobables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
9: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
10: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
13: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
10: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
14: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
10: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
15: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
7: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
10: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
7: Vuit minuts i arribem a punt a 3:45 de la tarda, tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya. Un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
10: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell, Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó, Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
7: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge a més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
17: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
16: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
7: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
10: Un home de 82 anys, a Cunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
7: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3:45. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11, que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac, després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
10: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
7: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
10: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
7: I atenció, perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal, al Vallès Occidental, tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
18: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
7: I encara parlant de transport públic, en situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
19: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
20: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tussa i baixem al centre, no?
19: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre de Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
7: I de Badalona a Barcelona, 2:03:45, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
10: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
5: Notícies en xarxa.
7: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les Terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
21: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
22: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
21: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
23: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
21: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
7: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
25: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
24: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
7: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
10: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
7: Més detalls, mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
26: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga

0: ni tan se vol se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades, o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
1: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
2: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
3: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
2: Molt farcida aquest dilluns, comencem amb detallets. Actuen avui a les Santes de Mataró.
3: Necessitem poc, amb un vi natural, amb un vinyà del mar. Mentre hi sigueu vosaltres, a mi m'és igual.
4: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
3: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
2: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
5: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
6: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
5: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa al nou Parc Central i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
2: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals, a destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic, o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freak and the Perpetual Singers. Mar Dalmau, bon dia.
7: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el funk gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
8: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
9: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
7: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
2: 9 minuts i arribem a les 3 i el Festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, Les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
10: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la Cap de Cartell, Rocío Molina, la Francesa Marrel Gitanes, Cafi Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
11: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
10: Hi haurà comandat

0: altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
1: Més propostes culturals, el Festival Riu Avall arriba enguany a la cinquena edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T, Leonor Bartomeu.
2: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
3: Tots, des de música antiga, també jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre, concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic, que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
2: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
1: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
4: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi de el Mal s'ha consolidat en només tres edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
1: I de la cultura ben farcida, els esports. Porta la nostra companya Ana Freixa. Ana, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
5: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en el tabló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
6: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
5: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
7: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar amb consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
5: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
1: Gràcies, Anna. Per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimarts. Fins aleshores. Molt bona tarda.
8: La xarxa de comunicació local.

0: 91.6 FM. Ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, put the sauce.
2: It's Licks.
3: Parte mita, di que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa amb...

vestir i vestir cap anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt. Paga

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Mickey, bapak sakit kok ketuk.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: principi de viure sense tu.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Us parla Víctor Asensio. L'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou alumnat del curs 2026-2027. El centre ofereix formació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir les certificacions corresponents. En el cas de l'anglès, l'oferta inclou cursos des del nivell bàsic A1 i A2, passant per l'intermedi B1 i els dos cursos del nivell B2 fins als nivells avançats C1 i C2. En francès, els alumnes poden formar-se des de l'A1 fins al C1, mentre que en alemany l'oferta inclou els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. Els cursos oficials es desenvolupen entre setembre i maig i permeten acreditar progressivament el domini de l'idioma. Les persones que ja tenen coneixements previs poden accedir directament a nivells superiors mitjançant el test de nivell en línia. I ja es pot reservar la samarreta de la Festa Major del Prat, impulsada pel NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat. Amb el lema Visca la Festa Major del Prat, esdevé la primera samarreta oficial de les festes. Té un preu de 10 euros més despeses de gestió i es pot adquirir a través de la plataforma Entràpolis, seguint l'enllaç que trobareu a les xarxes socials del NUS. Un cop feta la compra, s'enviarà un codi QR al correu electrònic que servirà per recollir la samarreta el dia 19 de setembre a la seu del NUS, a la plaça de Xavier Ruiz. Podreu recollir-la d'una del migdia a 7:45 del vespre.
8: Esports.
7: I pel que fa als esports, Òscar Martínez ha obtingut la plata en la prova de 10.000 metres marxa al Campionat d'Espanya d'Atletisme celebrat a Màlaga. El pretenc de l'equip L'Hospitalet d'Atletisme ha aconseguit una marca de 39 minuts, 3 segons i 59 centèsimes. Martínez obté així el subcampionat i registra la seva millor marca en la prova. D'altra banda, Adrià Fernández es fa amb el bronze en la prova de 5.000 punts en el Campionat Europeu de Patinatge de Velocitat, sumant un nou metall a la plata que ja va obtenir en els 3.000 relleus. Més informació d'aquí una hora.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

despida a esta señora.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Us parla Víctor Asensio. L'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou alumnat del curs 2026-2027. El centre ofereix formació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir les certificacions corresponents. En el cas de l'anglès, l'oferta inclou cursos des del nivell bàsic A1 i A2, passant per l'intermedi B1 i els dos cursos del nivell B2 fins als nivells avançats C1 i C2. En francès, els alumnes poden formar-se des de l'A1 fins al C1, mentre que en alemany l'oferta inclou els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. Els cursos oficials es desenvolupen entre setembre i maig i permeten acreditar progressivament el domini de l'idioma. Les persones que ja tenen coneixements previs poden accedir directament a nivells superiors mitjançant el test de nivell en línia. I ja es pot reservar la samarreta de la Festa Major del Prat impulsada pel NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat. Amb el lema Visca la Festa Major del Prat esdevé la primera samarreta oficial de les festes. Té un preu de 10 euros més despeses de gestió i es pot adquirir a través de la plataforma Entràpolis, seguint l'enllaç que trobareu a les xarxes socials del NUS. Un cop feta la compra, s'enviarà un codi QR al correu electrònic que servirà per recollir la samarreta el dia 19 de setembre a la seu del NUS, a la plaça de Xavier Ruiz. Podreu recollir-la d'una del migdia a 8:15 del vespre.
8: Esports.
7: I pel que fa als esports, Òscar Martínez ha obtingut la plata en la prova de 10.000 metres marxa al Campionat d'Espanya d'Atletisme celebrat a Màlaga. El pretenc de l'equip L'Hospitalet d'Atletisme ha aconseguit una marca de 39 minuts, 3 segons i 59 centèsimes. Martínez obté així el subcampionat i registra la seva millor marca en la prova. D'altra banda, Adrià Fernández es fa amb el bronze en la prova de 5.000 punts en el Campionat Europeu de Patinatge de Velocitat, sumant un nou metall a la plata que ja va obtenir en els 3.000 relleus. Més informació d'aquí una hora.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-les quan contes la mateixa història.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra, que fora s'ensorri.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Us parla Víctor Asensio. L'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou alumnat del curs 2026-2027. El centre ofereix formació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir les certificacions corresponents. En el cas de l'anglès, l'oferta inclou cursos des del nivell bàsic A1 i A2, passant per l'intermedi B1 i els dos cursos del nivell B2 fins als nivells avançats C1 i C2. En francès, els alumnes poden formar-se des de l'A1 fins al C1, mentre que en alemany l'oferta inclou els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. Els cursos oficials es desenvolupen entre setembre i maig i permeten acreditar progressivament el domini de l'idioma. Les persones que ja tenen coneixements previs poden accedir directament a nivells superiors mitjançant el test de nivell en línia. I ja es pot reservar la samarreta de la Festa Major del Prat impulsada pel NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat. Amb el lema Visca la Festa Major del Prat, esdevé la primera samarreta oficial de les festes. Té un preu de 10 euros més despeses de gestió i es pot adquirir a través de la plataforma Entràpolis, seguint l'enllaç que trobareu a les xarxes socials del NUS. Un cop feta la compra, s'enviarà un codi QR al correu electrònic que servirà per recollir la samarreta el dia 19 de setembre a la seu del NUS, a la plaça de Xavier Ruiz. Podreu recollir-la d'una del migdia a 8:15 del vespre.
8: Esports.
7: I pel que fa als esports, Òscar Martínez ha obtingut la plata en la prova de 10.000 metres marxa al Campionat d'Espanya d'Atletisme celebrat a Màlaga. El pretenc de l'equip L'Hospitalet d'Atletisme ha aconseguit una marca de 39 minuts, 3 segons i 59 centèsimes. Martínez obté així el subcampionat i registra la seva millor marca en la prova. D'altra banda, Adrià Fernández es fa amb el bronze en la prova de 5.000 punts en el Campionat Europeu de Patinatge de Velocitat, sumant un nou metall a la plata que ja va obtenir en els 3.000 relleus. Això és tot per avui. La informació torna demà a partir de 11:45 amb els butlletins informatius.
8: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

Veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor.

0: nens se'ns fa gran! El nens se'ns fa gran!
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com que...

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vinga, home, tots contents. Ja sé que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més. Tot, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Venga. Stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce.
2: It's licks.
3: Parte mita di que callis na. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la...

I vas tincar per anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma, creus que et puja molt.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi. Mare meva, sé que és el moment de...

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: Oasis es Faena. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.